0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Vallvell, no, ai com...
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: trenca mai.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: s'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

I'm trying to be nice.

El bosc encantat, les tombes són sagrades, cobertes d'humitat, les veig ressuscitades. Hi ha mares i hi ha fills, lligats per les estrelles, tothom sap els perills.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: A l'Espai Sardana d'avui divendres 23 de gener podrem gaudir de composicions de diferents estils. D'entre elles no pot faltar-ne una d'una compositora. També dues sardanes que van ballar aquest cap de setmana. Escoltarem unes salutacions dels nostres compositors i us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als propers dies. Com tot està a punt, comencem!

0: A la presentació d'aquesta edició us hem dit que podríeu escoltar dues sardanes que vam ballar aquest cap de setmana. Doncs bé, aquesta amb la que hem començat és una d'elles. Va ser aquest diumenge, dia 18 de gener, a Sils, on va haver-hi una doble ballada amb la Juvenívola de Sabadell i la Principal del Llobregat. Aquesta primera composició i del repertori interpretat per la Juvenívola de Sabadell és Pinzellada, de l'any 1961, el seu autor en Jaume Roca i del PEC, i la copla que ara escoltàvem és la Mediterrània amb una gravació feta en directe.
1: I d'entre les sardanes que va interpretar la Principal del Llobregat, continuem parlant de Sils, hem programat l'Èric i l'Alba de Castellfollit. Aquesta composició, que va fer l'any 2006 en Marc Timón i Barceló, l'escoltarem en aquesta ocasió, tocada per la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
2: Hola a tots, sóc en Marc Timón, compositor i director d'orquestra. Us envio una forta salutació i estic molt content, molt agraït que us atreviu a posar sardanes meves a l'Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una abraçada a tots.

aconseguir una gran popularitat amb les seves obres. Parlem d'en Joaquim Soms i Gener, i la composició és Moragues, heroi de Catalunya. Estrenada l'any 2006 a Sant Hilari Sacalm, la gaudirem amb la Principal de la Bisbal.

0: Era Moragues, heroi de Catalunya, del mestre Joaquim Soms i Gener, amb la principal de la Bisbal. Mercè, una abraçada per a tu també.
1: I farem ara l'altra petició que tenim. L'amiga Maria Company, a la que igualment desitgem tingui un bon any, vol dedicar una sardana a en Joan Celleres, la seva esposa i la seva cunyada, a la Mercè Bastida, a la Montserrat Oliveres, a l'Helena Garcia, a la Pepita Quintana i per a totes les seves amigues, i així mateix vol tenir un record per al seu pare. Doncs Maria,

0: A veure si t'agrada Sant Miquel de Cuixà a Pau Casals, del compositor de Perpinyà, en René Picamal i Coma. Escoltem-la amb la Jovenívola de Sabadell.
1: Gràcies.

0: La Cobla Jovenívola de Sabadell amb la sardana d'en René Picamal i Coma. Sant Miquel de Cuixà a Pau Casals. Una abraçada, Maria.
1: Amb la següent sardana arribarem a la mitja part, tot esperant continueu amb nosaltres per tal d'acabar d'escoltar el que falta de tot el que us hem preparat. D'en Carles Sagarra i Mas és Xicalla i la Cobla, la Marinada.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Tornem a estar en antena i abans de continuar amb el repertori...
3: Recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
2: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.

0: Hem iniciat el repertori d'aquesta segona part amb una sardana del compositor de la Catalunya Nord, l'Emi Candile i Rocafort, que porta per nom El balcó de l'Aspre. És una composició de l'any 1993 i la interpretació ha sigut de la principal de la Bisbal.
1: I seguim, ara, amb una compositora. La Maria Teresa Monclús i Marquès és l'autora de Siau, mare meva, una sardana que va dedicar a la Verge de la Gleva i que es va estrenar en aquest santuari l'any 2020. L'enregistrament és de la Cobla Ciutat de Girona.
2: Soc Maria Teresa Monclús Marquès, compositora de sardanes, i faig una salutació a tots els de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet.

0: Sí, au, mare meva, de la Maria Teresa Monclús i Marquès, escoltàvem la seva salutació i la seva sardana amb la interpretació de la cobla Ciutat de Girona.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 24 de gener. Ballada a Cabrera de Mar, a Cal Conde, a les 11 amb la principal del Llobregat. Ballada a Sant Vicenç de Castellet, a la sala Cal Soler, a les 4 amb la Lluïsos Cobla. La trentena nit de la sardana, a Artesa de Segre, a la sala Cub Toral, a partir de 6:15 de la tarda. A les 11 de la nit, ballada amb la principal del Llobregat. Diumenge, 25 de gener. El 21è aplec d'Òdena, a la plaça Major, a 11:15 amb la Juvenívola de Sabadell i la Lluïsos Cobla. Ballada de Festa Major d'hivern a la nostra població, Mollet del Vallès, al Parc de les Pruneres, a 11:45, amb la cobla Ciutat de Cornellà. Ballada a Santa Eugènia de Berga, al gimnàs 1 d'octubre, a 4:45 de la tarda, amb la cobla genisenca. Ballada a Besalú, al pavelló, a les 5, amb la cobla Foment del Montgrí. Concert a Sant Pol de Mar, al Centre Cultural i d'Esbarjo, a 6:45, amb la cobla Sabadell. Dilluns, 26 de gener. Concert a Barcelona, al Casino L'Aliança del Poble Nou, a 7:00, amb la cobla de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

0: Aquesta sardana que hem posat després de l'agenda i que acaba de sonar en antena és Flor de Neu. El seu autor va néixer a Perpinyà i va ser també instrumentista de tible i tenora. Parlem de Max Sabar i Macú. La principal de la Bisbal és la cobla que escoltàvem.
1: Hem arribat a la fi del programa.
0: Si bé el que intentem amb l'Espai Sardana és passar una bona estona escoltant aquesta música que tant ens agrada i oblidar-nos ni que sigui per una hora de les coses que ens preocupen, no volem marxar sense tenir un record per a totes les víctimes dels accidents de tren ocorreguts a Ademuz i a Gelida. Dit això, acabarem amb la sardana d'en Narcís Paulís i Vila de l'any 1956 que es titula Guinardonenca, interpretada per la Copla Montgrins.

0: Tal com deia la Marina, acabem amb la Cobla Montgrins, interpretant-nos Guinardonenca, d'en Narcís Paulís i Vila. Desitgem passeu una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, millor. Salut!
1: Sardanes i seguim!

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Àngels Fries i Laia Oller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Sí?
4: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
3: Ho sento, però ja tinc plor.
4: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
3: Però què dius? És una cosa més important.
4: Doncs explica't.
3: D'acord, és un programa de ràdio.
4: Un programa de ràdio?
3: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
4: I quin és aquest programa?
3: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
4: Doncs sembla divertit.
3: Us esperem.

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
2: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
3: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el dia, el programa, a un poeta que es diu David Jou i Miravent, que va néixer a Sitges cap a l'any 53. Tenim a les mans un llibre que es diu La mística dels dies. Aquest senyor David Jou és catedràtic de física de la matèria condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona. I ha escrit moltes coses, sobretot haurà escrit coses de ciència i de divulgació, però també té una colla de llibres de poemes. I aquest que tenim avui, és de la mística dels dies, està dividit en tres parts. La primera es diu Una mística de la natura i es tracta d'un diari, apunts per a un diari d'Advent. Una mística de la solidaritat, que són apunts per a un diari de Quaresma, i una mística de la raó, que posa celebracions per a després de Pentecosta. Començarem, ja vam fer alguns poemes d'aquest llibre fa cosa d'un any i escaig, així que ara començarem per la primera part, Una mística de la natura, i farem els poemes que no vam fer l'any passat. El que no vam llegir l'any passat va ser els apunts per a un diari d'Advent, el pròleg que fa ell mateix, la introducció que fa al tema que tracta. Una mística de la natura, apunts per a un diari d'Advent. Els grans paisatges dels cims o dels deserts, dels boscos o del mar, dels cels estrellats o de les tempestes, són escenaris privilegiadament propicis per fer-nos sentir que la mirada es renova, que el món ens parla o calla, que se'ns revela o se'ns oculta, i que és davant nostre, al voltant nostre, amb una densitat de presència tan gran que ens podria esclafar. La unió amb ell pot semblar una dissolució en la seva incommensurabilitat, més que no pas una afirmació de nosaltres mateixos. Què és allò que sentim, en canvi, en la mística del cos, del pensament, de l'ànima, en els moments que ens tornem presència intensa i sorprenent per a nosaltres mateixos, quan sentim el respir, la sang, la pell, la memòria, el dolor, com una accentuació de l'existència i com un interrogant en el cor de la realitat, quan percebem la nostra animalitat com a propera a la dels altres animals, la nostra consciència com un prodigi fràgil i els nostres actes com episodis d'una gran construcció. Altres vegades, encara, la via de l'exterioritat aclaparadora i de la interioritat desbordant s'amoroseixen i esdevenen properes entre si. Més que de grans paisatges, sentim la sorpresa de l'àmbit quotidià. La casa, el carrer, el lloc de feina, de la nostra presència delicadament incrementada, del nostre cos com a experiència d'un esperit més gran.

en un penya-segat marí. És un poema escrit dedicat a, i escrit a la fortalesa de Cabo Tiñoso, que és prop de Cartagena. Aquestes grans fortaleses abandonades, amb penya-segats altíssims, amb els canons immensos, lluents encara, que misterioses semblen. Des de les muralles contemplo una extensió de mar vertiginosa i una costa abrupta, seca, mineral, caient vertical cap al mar. Des de l'altura, unes quantes barques i vaixells semblen presències ínfimes i fràgils. La llum de mitja tarda fa un riell encegador i les ombres aguditzen els relleus del panorama. Vaig sentir-ne parlar ja de petit, quan aquest lloc era estratègic, importantíssim, i el seu accés estava estrictament prohibit. I ara hi passejo amb astorament i sorpresa, corprès per la immensitat de cel, de mar, i sento dintre meu una presència molt semblant a la d'aquest lloc. Una altura esquerpa, una avidesa insaciable, un assedegament gairebé místic, de llum, d'infinit i de divinitat. Una ànima mineral i vigilant que de vegades s'adorm, però que, de tant en tant, es desperta en llocs com aquest. Aquesta petitesa meva en un penya-segat, colpidor i feréstec, com un temple antic, caient cap a Déu com a pic, en la llum, en el vent, en el sagrat.

En el llibre dels astres. En el llibre dels astres. En la pissarra dels nombres. En el mirall de les paraules. M'he posat a buscar indicis que em diguessin que t'atances. Un remolí d'estrelles, un galop de teoremes, una remor d'arcàngels. I he crescut en esperar-te. Que feliç he estat en cims i cantonades. Arribaves per sorpresa. T'esperàvem al regne i naixies en estables. T'anhelàvem amb poder i el deixaves per als altres. Et volíem ple de glòria i fugies al desert. Què vols que esperem ara de tu, sinó camí? Molt de camí. La llibertat que queda després de caure tots els regnes, d'enfonsar tots els poders, d'enderrocar-se tots els somnis de la glòria, en aquest buit que queda, quant d'espai per a néixer una altra vegada? T'esperaré, t'esperaré, enmig del foc, de la destral i de la ràbia.

temple. En aquest poema, el poeta parla de les seves impressions, que li agraden molt els temples i de com és que li van agradar tant des de sempre. Hi ha dues parts, la part primera, que només es diu temple, i la segona part que diu no cal temple per pregar. Són dos poemes que parlen de temples, però tenen un aire diferent. Temple. De petit van ser els sentits. La veu de l'orgue, immensa. L'encens penetrant. Les espelmes, les cançons, la màgica salmòdia de les oracions, la remor del mar, enfurismada i densa, vora l'església fosca. Després va ser la ment, una primera causa, una intel·ligència incandescent i pura, un ordre del món, una arquitectura clara, sostinguda sense descans ni pausa, sobre el buit, sobre el no res. Més tard, va ser l'amor, el déu de la justícia, el déu dels miserables, dels malalts, dels desvalguts, el Crist de la creu, dels menyspreats, dels vençuts, el déu desafiat a tot arreu per la impudícia baladrera del mal, i un alè de foc, després que tot ho unia, el tro, les campanades, el Crist ressuscitat, els morts, els vius llunyans, la pau, la tempesta, una força immensa i un diluvi d'alegria, clara, rara. Sentits, pensament, amor, quines ventades m'han mogut i trasbalsat, assegut als teus bancs, temple amic, des de petit. Déu llampegava pels barrancs del meu interior i tu, serè, aixoplugaves, oh sagrat espai de pureses i de fangs, oh territori màgic.

no cal temple per pregar. Déu és a tot arreu, et diuen. No cal cap temple per pregar-li. Certament, però és bo, sovint, que pregar tingui alguna cosa de camí i que els camins tinguin alguna cosa de pregària. Dir-se, aniré a un cim a pregar, o a un bosc, o a una platja, o a un temple, en la pietat de la memòria de les generacions que hi pregaren sovint, i fer l'esforç d'anar-hi com un exercici de llibertat, de voluntat, de sortir de si mateix i de marxar cap a l'altre. Com una mena de gimnàstica sagrada, en què el caminar participés del flux del món i el món quedés suspès misteriosament en el sagrat impuls de caminar vers la paraula.

Ara sentirem un fragment de música tradicional japonesa. És com una mena de música de cambra. Hi ha dos instruments de corda, d'aquells que fan servir els japonesos, que els toquen plans de cara amunt, una flauta molt llarga, de fusta, i un parell de percussions, un tipus de tambor i un altre que sona com un cascabell. No us puc dir el títol ni l'autor, perquè tota la lletra estava en lletres en japonès, amb aquells símbols estranys que fan ells, però la música és francament deliciosa.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de David Jou i Mirament del llibre La mística dels dies. El següent poema porta per títol Creació. Considerar el món com a creació vol dir creure, per exemple, que Déu és més que l'univers, que el món és un fet contingent i no pas una necessitat lògica, que el món té sentit, que el món ha estat fet per a tots i no tan sols per a uns quants, i que estem cridats a crear contribuint a la creació. De totes aquestes coses, la més important és la quarta, que el món hagi estat fet per a tots, i no tan sols per als rics, els forts, els savis. La menys important és una que no he dit, que el món hagi tingut o no un començament en el temps o amb el temps. Més decisiva és la plenitud que l'inici, la consumació que el començament, allò cap a on apunta la realitat, que no pas d'allò on ve. Origen, plenitud i consumació serien, en Déu, gairebé la mateixa cosa.

Ara iniciem la segona part del llibre de David Jou, que porta per títol Una mística de la solidaritat. I llegirem la introducció, que és Apunts per a un diari de Quaresma. En lloc de ser duts a la mística per una sensació de plenitud i ressonància, ens podem sentir colpits per una experiència de fragilitat, d'abandonament, d'absurditat, vulnerables i llançats al món sense saber per què. D'aquí en pot sorgir una mística negativa de l'absurd i del no-res, o, en positiu, una mística de la solidaritat. Podem sentir aquesta indigència de l'ésser com un element que ens vincula als altres, com una invitació a mitigar la desolació de tants, o com una necessitat de ser acollits i perdonats en lloc de tancar-nos en la nostra perplexitat, incomoditat i rebel·lia. Però també podem experimentar una mística de la solidaritat des de la plenitud, des de la consciència del do rebut sense mèrit nostre i que estem cridats a fer fructificar i repartir, de dolor percebut en els altres i que estem cridats a consolar o resoldre. Aquesta consciència de la vulnerabilitat radical, malaltia, mortalitat, injustícia, desig assedegat i insatisfet i de relació intensa amb els altres pot sentir-se encara com l'obertura a un tercer que ens transcendeix, com ara la societat en general, una pàtria en particular, l'imperatiu d'una raó pràctica o d'un ideal polític i social, o Déu com a impuls cap a la plenitud i al sentit d'una creació en marxa.

La mística de Déu. En els nostres instants més místics, més intensos, en què ens hem sentit units, envaïts, traspassats per una realitat molt més rica que nosaltres, tan enllà del plaer, del desig, de l'ambició, de la rutina, densa plenitud, pura llibertat,

podem gosar preguntar-nos per la mística de Déu. Déu, penetrant en el temps, en la matèria, en una realitat molt més pobra que la d'ell, fent seu el dolor i l'abandonament del món, obrint la seva plenitud al nostre naufragi, acollint en la seva llibertat el límit de la nostra indigència, del Déu dels manaments, el Déu de les obres de misericòrdia, de la tempesta en el cim del Sinaí, al fons de les presons i dels hospitals, de la claror encegadora dels llamps a la foscor de les tombes, de la creació de l'univers a la llesca de pa en la fam i el vas d'aigua en la set. La mística de Déu, enfonsar-se més avall per amor, del que mai gosaríem baixar nosaltres.

Pregar per la mort. De vegades, la raó, l'amor, la misericòrdia et diuen: prega per la mort, perquè s'acabin aquestes vides sense vida, que es prolonguen en agonies sense esperança. Que la mort sigui la sortida, l'alliberament cap al no-res, o cap a l'amor que creiem que ens espera, com un sagrament de comiat, acolliment i perdó. Quan aquest cos acabat ja no parla de vida, ni de Déu, ni del sentit, ni del record, que marxi en pau, amb respecte, amb amor cap a l'amor, que pugui sentir dintre seu, ben endins: avui mateix seràs amb mi al paradís. En lloc de continuar dies i dies en la creu de la seva i nostra devastació.

Sense alguns déus, millor. Sense el diner com a déu absolut. Sense el plaer com a déu impacient. Sense el poder com a déu dominador. Sense l'èxit com a déu avar. Millor. Ídols, ídols. Si queda algun déu, que sigui l'amor. No cal creure en Déu per entendre que cal justícia, paraula, solidaritat, compassió. Molts han donat la vida per aquesta convicció. Glòria a ells i a la seva lluita. Però, si queda algun Déu que els aculli i doni plenitud de sentit al coratge del seu esforç, que sigui l'amor.

en una nova creació. Els tres naufragis de la raó: la sensualitat, la mort, el misteri. Els tres incendis de la raó: l'amor, la música, la ciència. La resurrecció des del naufragi de la mort, el cim de totes les plenituds i la flama de tots els incendis. La sensualitat d'un cos nou, el misteri d'un trobament inefable. No en un miracle, sinó en una nova creació, en una refundació del món, en un esquinçament del temps i de l'espai, en una reescriptura de la matèria, en un naufragi sense asfíxia i un incendi sense cremada. Pura raó enamorada. Resurrecció.

Bé, doncs, deixem aquí el nostre llibre La mística dels dies, de David Jou i Miravent. Que passeu molt bona setmana.

0: Òscar Intente, del Vallès Occidental, ens dirà una poesia de Papaseit, l'ofici que més m'agrada.
1: L'ofici que més m'agrada. Joan Salvat Papaseit. Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Grunxada d'encenalls, en munten una taula. Si ho vols, d'una nuera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes sapats, com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis com veu el sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga, de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i vesteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades com veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada i els capitells i els sòcols i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Marina Dunyat.

0: Benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina. El dia d'avui és la cuinera de Gallecs, Marina Dunyach, la que ens acompanya en aquest espai. Molt bon dia, Marina.
1: Hola, bon dia.
0: I amb la Marina estem fent allò recorreguts per fires i ha dit, escolta'm, anem a avançar-nos una miqueta en el temps perquè la gent allò s'ho anoti a l'agenda, però és que a mitjans d'abril tenim la fira, no?, el Lligat a la Terra, que està molt vinculat a la fira del tomàquet, en deies, no?
1: És la fira del planter, del planter del tomàquet.
0: Doncs anem a parlar-ne perquè, com dèiem, aquesta fira, de fet, des del Consell Comarcal ja s'ha fet arribar jo també publicitat, no?, tindrà lloc el dia 18 d'abril, ja poder reservar l'agenda, però és que, a més, ara també han fet saber que fins al dia 9 d'abril, no?, es poden fer encàrrecs de planter.
1: Sí.
0: Expliquem una miqueta la història d'aquesta fira, Marina.
1: Doncs mira, aquesta fira surt per què? Hem parlat tantes vegades de les llavors i dels tomàquets, sobretot del tomàquet, no? També n'hem parlat d'altres, no? Llavors, posem in situ com comença això, no? El Pep Salsetes, tots el coneixeu, guardià de llavors, no? Comencem des de la base, des d'allò de la sembra, no?, que diguéssim que després sortirà l'espiga i recollirem. Bueno, llavors, en el Vallès Oriental hi ha un grup que se'n diu Llavors Orientals, és aquest nom. Juntament amb el Pep i altres entitats de fora del territori, doncs es van anar recuperant llavors. I es comença sobretot per quines? Primer pels llegums i la mongeta del ganxet, pròpia del Vallès, i després pels tomàquets, no?, que és on hi ha tantes varietats, on hi ha tomàquets que són propis de zones molt concretes, com per exemple el pometa de la Garriga. És tanta filigrana el que s'ha fet amb la recollida de llavors antigues, no?, que s'han particularitzat. El pometa és la varietat de tomàquet que és generalitzada a tot Catalunya, no?, i evidentment també hi està en el Vallès, però si tu menges un pometa de la Garriga i un pometa de Parets, que són dues varietats,
0: sí,
1: molt semblants amb el nom, però en canvi tu, amb una degustació que a vegades s'ha fet amb el tomàquet, doncs s'ha vist que són diferents. Bé, doncs es recullen totes aquestes llavors, i es comença a fer la fira del tomàquet, no? Hi ha uns quants productors valents d'aquesta gent que diu, jo desafio, jo faig aquests tomàquets de varietats antigues, no? I en honor a aquesta gent, i moltes gràcies per aquests productors, aquests pagesos, petits pagesos, però grans pensadors i grans aportadors, per dir-ho d'alguna manera, doncs fan aquests tomàquets, aquestes varietats, en què el Pep els hi fa el planter, Llavors Orientals els ajuda, i a la vegada Llavors Orientals fa una horta, no?, al costat de la fàbrica d'aquest edifici que hi ha a Sant Eulàlia de Ronçana, i es fa una horta amb aquestes llavors. A partir d'això s'inicia, que em sembla que ja fa 18 o 20, fa molt,
0: sí,
1: la fira del tomàquet, Llavors, esclar, què passa? Què passa, llavors, que la gent que vol fer aquests tomàquets que han fet degustacions, que els han comprat i els hi ha agradat tantíssim, ells també en volen fer, petits hortavans, grans hortavans més tard. Doncs, com ho tenen que fer-ho? Doncs se'ls ensenya i es fan tallers en la mateixa fira del tomàquet de com es pot fer les llavors i com recuperar aquestes llavors, com s'agafa un tomàquet, com es pot guardar aquella llavor i com es té que fer el planter, no? Això es va veure que era insuficient. Això ho pots fer-ho a casa, per fer, doncs, amb una jardinera que tens gran i fer una pollera de tomàquets, no?, de tomaqueres. Però hi ha hortolans, no?, tenen venda, que fan cistelles i que tenen venda a restaurants, i això els és insuficient. I, per tant, i també és insuficient el planter que pot fer el Pep, no?, que hi ha ajuda, però, bueno, les coses té un límit, però la demanda és molt forta, no? I llavors, doncs, s'organitza la fira del planter. I llavors, esclar, és ara el moment de tenir el planter fet, no? I per això hi ha aquesta fira, la fira del planter. Llavors, com molt bé tu has llegit, hi ha tanta demanda. Es va començar amb 6.000 mates, diguéssim. No podria enganyar-vos, però a mi em sembla que l'any passat ja en van fer 18.000. O sigui, mates de tomàquets, de varietats, de diferents varietats, I és veritat, és tant la demanda que hi ha, que llavors es té que fer un encàrrec, doncs que amb un telèfon que em sembla que ja està publicat,
0: sí, oi? Sí, de fet, allò, doncs, és curiós, no?, perquè estava mirant allò que posa... S'ha obert la comanda del planter de varietats locals de tomàqueres. Es podran recollir el mateix dia de la fira. Les reserves, s'ha d'omplir un formulari en línia fins dijous, dia 9 d'abril. Diu, es disposa dels següents formats. Un lot de 6 plantes de la mateixa varietat a 2,5 €. Un lot de 96 plantes de la mateixa varietat, 30 €. I tot això es podrà recollir, com deia la Marina, al centre cívic La Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana el dia de la fira, que és el dissabte, dia 18 d'abril.
1: Dia 18. Sí, sí.
0: Saps de tot el que has explicat, Marina? Jo he pensat, quan has dit, el tomàquet pometa és diferent, tot i ser la mateixa varietat, el de la Garriga del de Paret.
1: Sí.
0: I què és el que fa que sigui diferent?
1: El gust.
0: Però per què?
1: La pometa té una característica que tu la distingiràs, perquè que té com tres bonys, fa com tres onades.
0: Sí.
1: Tres onades, no sé com explicar-ho, Andaneu, el tomàquet rodó, però fa com tres onades on s'uneixen en la tija, oi? I és aquell color rosat verd, a vegades si el deixes molt madurar es posarà vermell, doncs llavors tu proves un pometa de la Garriga o un pometa de Parets i t'asseguro que és la terra, no?, que també et fa...
0: Però per això et deia, dic, si és la mateixa llavor...
1: No és la mateixa llavor. S'ha recollit amb un...
0: És de la mateixa família, però...
1: És de la mateixa família, com... hi ha altres coses que són de la mateixa família, no? Que sí, que són de la mateixa família, però són varietats diferents, no?
0: Uh-huh.
1: Per exemple, jo que sé... Bueno, hi ha el cor de bou famós, no?
0: Sí.
1: El cor de bou famós, no? El cor de bou té forma de cord. O sigui, tu... ho distingeixes perfectament. En el mercat hi ha un que en diuen cor de bou, que és Ligúria, no és cor de bou, és Ligúria. No ens enganyeu, no? Nosaltres sempre... és que ho expliquem moltes vegades, ho dic nosaltres perquè vaig al mercat. No, això és cor de bou. No, això no és cor de bou, perquè no té la forma de cor de bou, el cor llis, no? O sigui, la forma també et determina. I llavors ja si ho proves, i està molt clar, no? Després hi ha el famós Rosa Pavé. Vas al mercat i trobes molts roses, molts tomàquets rosa, molt tomàquet, aquest el millor, aquest el millor. No, com el Rosa Pavé, no n'hi ha cap. I no n'hi ha cap. I es té que dir això, que està comprovadíssim. Hem fet tastos a Santa Eulàlia, hi he participat uns anys, no?, d'ajudant, I llavors es fan unes fitxes, vale? Llavors se s'hi posa un tomàquet, un quart per persona, el tenen colorat, el tenen que tastar, després el tasten amb ovi, primer sol, perquè, doncs, és això, bueno. I llavors es fan unes fitxes, no?, i s'expliquen les varietats. 5-6 tomàquets es fa, endevina quin és el tomàquet que saben quin és el més bo de tot, el Rosa Pavé.
0: Però llavors, amb aquestes varietats, la producció deu ser més limitada, no?
1: Molt limitada.
0: De manera que o bé coneixes directament, no? Et poses en contacte amb el productor.
1: Evidentment. O... Perquè són tomàquets molt buscats.
0: Clar, per això t'anava a dir que és difícil allò anar marcat, no? En tirant que sí, que és
1: no,
0: allò però... gat per llebre.
1: Sí, però sé que buscar un productor que ho fa, o sé, una a la fira del tomàquet que es farà el mes de juliol, no? Però penso que després de tants anys podria ser que el nostre somni, dic jo perquè vaig participar en aquesta història, hagués sigut que això s'hagués escampat més, mal, però costa molt. Sempre ho hem explicat, no?, que aquestes llavors, els blats antics, per què es van deixar de fer? Perquè són menys productius, però són molt més bons. Però s'ha deixat de fer, perquè... evidentment.
0: Bueno, són menys productius i el preu és més elevat, amb la qual cosa la gent no estem disposats a pagar el preu que té.
1: Tu has definit el que anava a dir.
0: No?
1: És això.
0: Clar, és així.
1: És que són molt cars. No, cars no són. Tenen el preu just. Potser cars són aquells que compres a 1,50 euros, eh? Potser aquests sí que són cars, perquè millor no els baven, perquè no t'alimenten, perquè ves com estan fets, saps?
0: Sí.
1: Que és així, no? Aquests, quan no són a 1,50 euros, no? Són més cars i molt més, tenen un preu més elevat, eh? Diríem. Cart és una cosa que especules. Aquí no s'especula. Hi ha menys producció, són molt bons i, per tant, tenen que tenir el seu preu just.
0: Com es fa un planter, Marina?
1: Ah, això és molt divertit.
0: No, perquè estem dient allò, si voleu fer-vos amb un planter, i clar...
1: Això és molt divertit. Això també us recomano, ja ho farem el mes de juny, que fem, em sembla, les últimes sessions, oi? Que explicarem a Fira del Tomàquet, i allà sempre hi ha un taller.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè l'estiu és l'època del tomàquet, és quan s'ha de comprar tomàquet i, si saps, allò, fer conserves.
1: És l'estiu, no ara. Ara venen d'invernacles, el tomàquet li té que tocar el sol, perquè sigui bo i dolç, i amb uns invernacles no s'hi toca, són llums artificials, i per tant, per això us dic, a vegades el tomàquet de 1,50 euros és molt car, perquè no té cap valor, no? Llavors, res, primer s'ha de fer el tomàquet ben madur, i després tens que treure les llavors i deixar-les en un covador, ben netejar-les en un covador, perquè tenen aquella espècie de gelatina al seu entorn, per protegir-les, igual que nosaltres, les plantes més protegeixen, no? I llavors es tenen que posar en un covador, i en aquell covador, doncs, es van dir-les molt, perquè quedin ben netes, i llavors es tenen que deixar secar sobre un paper de diari, per exemple, va bé, perquè és un secant, i llavors es deixa i les llavors escampades.
0: Haurem de fer servir paper de cuina, perquè avui en dia paper de diari està difícil d'aconseguir.
1: En veritat, també té molt preu, eh?
0: Sí. No, entre que no trobes quioscos per comprar paper diaris.
1: Tens raó.
0: I cada vegada es publica menys en paper.
1: Tindrem que fer el planter del diari. Tenen que inventar-nos el planter del diari. Bé, llavors es deixen assecar i quan estan molt seques, però molt seques, perquè si, com és un ser viu, recordem-se'n, no? Si té una mica d'humitat, de seguida tornarà a brotar. O sigui, això és el que passa amb tots els sers vius. I després, quan estiguin molt seques, doncs es poden guardar en un pot de vidre. Quan arriba el mes de gener, final, mitat de gener o així, llavors amb una safata no gaire gran, amb terra com amb 5 centímetres o menys, llavors es posen allà tot el planter, pam, es posa tot el llavor, un al costat de l'altre, pam, pam, i queda com una alfombra, no? I llavors, doncs, quan hi han crescut com unes, com, no sé, com 4 o 5 centímetres, no? Quan són o així, no sé quan són això, 4 centímetres,
0: sí, quatre.
1: Doncs llavors es té que fer el trasplantament. Llavors es posen amb els tacos que diuen, no?
0: Sí.
1: Llavors, d'una en una, es té que anar passant en el taco. I llavors, quan es passa el taco, aquí sí, aquí ja, doncs creix, i és el planter que et vendran amb el taco perquè el tu enterris a la terra.
0: Que no s'ha de treure d'aquest taco.
1: No, que va, allà hi ha totes les llavors i és on t'ha crescut.
0: Molt bé. No, era curiositat perquè,
1: És molt maco. Us tinc que dir que hi ha un nom que no me'n recordo i m'agradaria recordar-me'n, que aquest fet de passar la llavoreta, la planteta petita, a passar-la en el taco, té un nom, però ara no recordo i em sap greu, però ja us ho diré un altre dia.
0: Ho dic perquè en aquesta fira del Lligat a la Terra veiem que precisament hi haurà tallers, no? I també mercat de planter de varietats antigues, de tomàquet, d'horta, de plantes aromàtiques i medicinals i d'arbustos.
1: Sí, s'ha anat ampliant. Es va començar amb el tomàquet perquè allò era l'origen, però després s'ha anat ampliant. Perquè la gent també ho ha demanat. És que, esclar, doncs mira, tenim que també fer paperots, saps? Vull dir que sí.
0: I a més també, per acabar, diu tradicional dinar popular. Comentàvem amb la Marina, hem de parlar de fires aquest any, perquè clar, tota la fira va acompanyada després del tema de... No?
1: Sí. No sé què fan aquest any de això. Normalment ho fan dels cuiners del quilòmetre zero, no? I llavors aquest any no us puc informar.
0: A nosaltres tampoc ens ha arribat, diu allò, la fira tornarà a celebrar el tradicional dinar popular i es podrà fer una visita a l'hort de l'Espelt, al molí d'en Vendrell, i que també hi haurà activitats a l'exterior de la fàbrica, tallers, xerrades i espectacles per tota la família. és com tota una festa.
1: És interessant, eh? Sí. Hi va molta gent, és molt maco.
0: La Marina ha dit, bé, en Pep Salsetes, el guardián, no?, de les llavors.
1: De les llavors i de la cuina.
0: Diu, segur que tots els coneixeu. Si no el coneixeu, en un altre espai de Ràdio Mollet parlàvem la setmana passada, però anem a aprofitar que avui tenim a la Marina aquí, perquè just aquest dimecres a la llibreria L'Illa hi serà en Pep Salsetes, acompanyat de la Marina.
1: Sí.
0: Sostindreu allò, crec que ens va explicar en Carles Penya, com una mena de conversa, no?, perquè presenta el llibre Cuinem, però que en Pep Salsetes, evidentment, té molts llibres de cuina, però aquest s'adreça sobretot a la família.
1: A la família. És molt interessant, és molt maco. Si no podeu passar el dimecres, doncs passeu per Baella, que i ara que ve Sant Jordi, és un llibre per recomanar, és per cuinar en família. O sigui, el llibre està combinat amb receptes molt fàcils de cuina catalana i llavors, això, la recepta està acompanyada de lletra, diguéssim, de com és l'explicació, però tot això acompanyat de dibuixos. O sigui, teniu que girar les mandonguilles perquè estan fent mandonguilles amb sèpia, per exemple, no? Doncs llavors hi ha el dibuix com es gira la mandonguilla en la paella, per exemple, o com es talla la ceba, saps? I està pensat per cuinar en família. No està pensat perquè el nen cuini, sinó que cuini els pares i el nen, o la nena, vale? Que es cuini en família. I altra trobo un llibre preciós, de veritat, perquè els dibuixos són simpàtics, senzills...
0: Entenedors,
1: entenedors, exactament. Clar. Ocupen molt espai en el llibre, no és un llibre feixuc, és un llibre que tu llegeixes, ah, sí, mandonguilles, va, com ho fas? Va, saps? Amb frases molt curtes, molt senzill, l'explicació, i llavors el dibuix et complementa o altre, no? Jo us recomano que us ho passeu a veure, si passeu dimecres, fins i tot hi ha un tastet, també ja sabeu que el Pep sempre va acompanyat, és que sembla que porti sempre la motxilla del tastet a darrere seu, no? Però si no, o si no podeu passar el dimecres, doncs això...
0: La presentació pública, com dèiem, és aquest dimecres, dia 25, a les 7 de la tarda, a la llibreria L'Illa, sí, ja. I a més, doncs, ja que hem anomenat els dibuixos, dic que les il·lustracions són d'en Daniel Soms, i que això, doncs, el que comentava la Marina, no?, que complementen molt bé...
1: És molt explicatiu, però que no sàpiguen llegir, podran veure el dibuix, saps?
0: Clar, no, i pensat allò amb el tema aquest de, que també els més petits, no?, també s'involucrin,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: És important, no?, també sí. Allò... No només allò de dir... vaig a menjar, sinó que t'ensenyin allò de, no?, el valor que té.
1: Jo he parlat amb pares i avis, no?, i avis sobretot, i diuen, ui, si el nostre net els agrada molt la cuina, doncs això és ideal, no?, perquè potser tenen un net de 7 o 8 anys i no podrà cuinar sol, ell pot fer segons què, no?, però això li donarà peu a cuinar amb els pares, no?, i que aprendre a cuinar, jo trobo que és sobreviure a la vida. Jo no puc entendre algú que diu que ell no sap cuinar i que es farà gran, o ja és gran, jo no em puc entendre que la gent no sàpiga cuinar, no? Cuinar-se, no?
0: Sí.
1: Ja cuinar pels altres ja és un regal, fas tu mateixa, no? Però sense cuinar, i jo penso que si es comença des dels menuts, doncs aniríem millor. Oi que sí?
0: Doncs que sapigueu, Cuinem està editat per Rosa dels Vents, així que és, ho ha comentat la Marina, és una bona opció també per Sant Jordi.
1: Sí.
0: Doncs ja veieu, la fira Lligat a la Terra a Santa Eulàlia de Ronçana el 18 d'abril i 4 o 5 dies després tindrem Sant Jordi i podrem allò també, no?
1: Sí, jo tenc...
0: Com una bona proposta, allò literària, per aquest Sant Jordi el cuinem, pels menuts i pel gran podran allò, doncs, disfrutar tota la família. Doncs... Què fareu, Marina? Anireu... Ens deia el Carles, diu, bé, és que tots dos són cuiners, són amics, allò serà una conversa superentretinguda.
1: Sí. No, amb el Pep no hi ha cap tipus de problema, saps? Ara m'estàvem parlant perquè volia veure què farà, necessita farina de gallecs, però que el Pep, ja saps, és creatiu i a nivell de paraula també, i jo crec que té moltes coses d'explicar en aquest llibre, el per què l'ha fet... i per què, i els dibuixos que reflexen, això ho explicarà ell allà, i jo crec que serà maca, serà maco, és maco. No, no és un llibre allò teòric que tens que explicar, a veure si ho entens tot, no? Aquí s'entén tot a la vegada, només obres el llibre i ja t'agrada, ja, saps? Uh-huh. Jo trobo dels llibres agradar, bueno, que hòstia, que tots són...
0: Sí, que és, tots perdoneu, estan bé, no?
1: Però que tots estan bé, que no... Però els llibres del Pep, no? Que...
0: No sé si és la primera vegada que fa pensant en un públic infantil.
1: Hi ha altres llibres, de cuina infantil?
0: Sí, però dic d'en Pep.
1: Ah, d'en Pep no, no.
0: És el primer que n'ha fet, no?
1: Exactament, jo el que li faré en el Pep serà que, bueno, no...
0: Això és perquè ja deu ser avi.
1: Exactament. Li faré una mica els llibres que ell ha escrit, no? O sigui, el primer que va escriure és de l'any 91, eh? Uh-huh. Fa 35 anys que ell ja parlava del tomàquet es menja a l'estiu, quan, saps? O sigui, que ja es parlava dels productes de temporada. Fa 35 anys. Un llibre que les fulles no estaven ni enganxades. O sigui, i a partir d'això, ell ha previscut amb aquest mateix discurs, no? Penso que això té un gran valor i, per tant, parlar amb el Peps és fàcil, parlar d'això.
0: Escolteu una cosa, recordeu que si voleu un planters, que us espavileu, que busqueu allò Fira Lligat a la Terra i que fins al dia 9 d'abril podeu fer aquesta reserva de planters i el dia 18, doncs, apropar-vos a la fira i fer-vos amb aquests planters i després, doncs, mira...
1: També estic a dir que si no feu la reserva entre nosaltres, no? Sempre queda alguna planta. Amb allò no tindreu aquella varietat que voleu, va? Però sempre queda algunes d'aquestes varietats antigues, sempre n'hi ha de més. Eh?
0: Uh-huh. Marina Dunyac, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat.
1: De res.
0: Que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Fins la propera.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Esther Formosa i Nico Caso, de Sardenya, ens faran una cançó que es diu Lo rei Serafí.
1: Som l'Esther Formosa i el Nico Caso, de Barcelona i Sàsser. Vivim a Sardenya, en un poble a prop de l'Alguer. La cançó és del cantautor algarès Pino Pires i es diu Lo rei Serafí.

aro, amb bambó de seguida un rató. A lo rató corriva massa i s'he salvat i saltat una bassa perquè és la gata tota enfotada o té florer i s'és presentada. Hi ha una bassa no té taparó i ne fas més

pedra grossa d'una finestra sense vergonya, acabussat dues bustes de ronya. Vella, vella, vella, el dent, canta contento lo cotxe al carrer. Una altra cotxe s'és acostada i ens hi hem fet.

resist, que toma la culpa no és mía. Si fossis cucho, et veig encantó, eres contento de la situació. Trec la filosofia, si és que toma la culpa no és mía. Si fossis cucho,

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La bona música a Music Calaix.
1: Superior a mi.

La bona música amb Music Calaix. Aquest estiu el passo amb...

què tal? Com estem? Una setmana més arriba a la sintonia de Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, el programa que fa un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, amb Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Something About You Baby I Like. És una cançó popular escrita pel guitarrista Richard Supa a principi dels anys 70. La versió de Tom Jones va arribar al número 36 al Regne Unit, el 1974. Glenn Campbell i Rita Colley van arribar al número 42 als Estats Units amb la seva gravació de la cançó el 1980. Nosaltres avui escoltem una altra versió dels Status Quo.

Viceversa és una banda de tecnopop de Badalona. Està formada pels germans Àngel i Carlos Beato. Van començar la seva carrera musical al 1993, publicant el seu àlbum debut d'estudi Un amigo de verdad, aconseguint arribar a dalt de tot de les llistes de vendes al 1993.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. The One és el títol del 23è àlbum d'estudi gravat pel cantautor anglès Elton John. Va ser gravat a París, França i a Londres, Anglaterra, entre novembre de 1991 i març de 1992, i va comptar amb la producció de Chris Thomas. The One va ser l'àlbum comercialment més exitós d'Elton John als Estats Units des de 1975 i va comptar amb una portada dissenyada per Gianni Versace. Escoltem The One, Elton John.

Go West és una cançó del grup musical Village People, llançada originalment com un senzill el 1979. No va ser tan popular com altres senzills del grup llançats en aquells temps, com I Am Sia o In the Navy. No obstant, la cançó va ser tot un èxit quan el 1993 el duet Pet Shop Boys va gravar una versió de la mateixa. Escoltem aquesta versió dels Pet Shop Boys, Go West.

seguim amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Staring at the Sun és la cinquena pista de l'àlbum pop de 1997 de la banda irlandesa U2 i va ser editat com a segon senzill, arribant al número 1 a les llistes Us Mother Rock Tracks. A diferència dels altres temes de l'àlbum pop, aquesta és una cançó bàsicament acústica. Escoltem els U2 Staring at the Sun.

0: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
3: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit.
1: Us esperem. Sweet the streets
3: I used to. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb més música aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Words és una cançó de la banda anglesa The Christians. Va ser el primer senzill del seu segon àlbum, Colors, de 1990. La cançó va assolir el número 18 de les llistes de singles del Regne Unit i número 1 a França, on va ocupar el primer lloc de la llista Snap durant dues setmanes al maig de 1990. A Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos i Espanya també es va enfilar a les llistes d'èxits. Escoltem The Christians, Words.

Entre el mar i una estrella és el títol d'una cançó pop escrita per Marco Flores i gravada per la cantant mexicana Thalía. Va ser llançat com el primer senzill del seu àlbum, Arrasando, de l'any 2000, i es va convertir en el primer número 1 de la cantant a la llista Billboard Hot Latin Tracks. Escoltem

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots descarregar-te i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. How to Save a Life és una cançó de la banda nord-americana de rock alternatiu The Fray, llançada el març de 2006 com el segon senzill del seu àlbum d'estudi debut del mateix nom. La cançó és una de les més populars de la banda i va assolir el tercer lloc a la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units, convertint-se en la cançó de més èxit de la banda. Escoltem How to Save a Life, The Fray.

Antes de ver el sol és el segon senzill de la cantant mexicana Dulce María, de l'àlbum Sense fronteres. La cançó és una versió del cantant argentí Coti. Es va llançar a la venda a través de descàrrega digital el 7 de gener de 2014. Escoltem Antes que ver el sol, Coti.

per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, amb Josep Casasnovas, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any, fent un repàs d'èxits i números 1 dels últims 40 anys. Nothing Compares to You és una cançó de Prince. La versió balada d'O'Connor va ser un èxit mundial, aconseguint el cim de les llistes de popularitat a la seva nativa Irlanda i arreu del món. Als Estats Units va ocupar el primer lloc del Billboard Hot 100 per 4 setmanes. Marxem amb aquest tema, Sinéad O'Connor's Nothing Compares to You. Que tingueu molt bona setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Òscar Intente, del Vallès Occidental, ens dirà una poesia de Papaseit, l'ofici que més m'agrada.
1: L'ofici que més m'agrada. Joan Salvat Papaseit. Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'essa fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls en munten una taula. Si ho vols, d'una nuera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes sapats, com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici, que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis com veu el sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga, de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta que en sap i vesteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades com veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada i els capitells i els sòcols i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès.

0: parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina, tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula pont i expressions relacionades. Si pensem en un pont, de seguida pensarem en una construcció sobre la qual una via de comunicació salva una depressió o un obstacle o creua una altra via de comunicació a un nivell inferior. Així parlem d'un pont de pedra, de ferro, les arcades d'un pont, pont suspès, penjant, etc. També, però, per pont, entenem aquell dia feiner que, escaient-se entre dos dies festius o inhàbils, es converteix també en festiu o inhàbil. Encara no sabem si la setmana que ve farem pont o no. Per tant, fer pont és fer extensiva la festa el dia de treball que s'escau entre aquests dos dies festius. Dimarts és festa, així farem pont dilluns i fins dimecres no anirem a treballar. Fer pont és, però, també formar com un arc o una arcada a certa distància del sol. La barra de les cortines és massa llarga i fa pont. Altres expressions relacionades amb la paraula pont és ser el pont dels ases, és a dir, una dificultat que es troba en alguna ciència on s'encallen molts i es desanimen a continuar endavant. Per exemple, aquesta part de l'assignatura a matemàtiques és el pont dels ases. La majoria dels alumnes s'hi queden encallats. En canvi, fer-li el pont de plata a algú és facilitar a algú la superació de les dificultats que troba. La Loli ens fa de pont de plata quan tenim problemes amb l'ordinador. El pont del Diable és el nom donat als Països Catalans a alguns ponts monumentals d'origen romà, la construcció dels quals s'atribueix al Diable, que els hauria edificat a canvi de l'ànima de la persona encarregada de construir-los. A Catalunya hi ha més d'un pont del Diable. I, finalment, les raons del pont de Lleida són raons inconsistents, que no proven, que no són vàlides. Fent servir raons del pont de Lleida no convenceràs ningú. Per cert, feu pont vosaltres? Esperem que sí. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar dels antibiòtics i, sobretot, com no, de l'ús responsable dels antibiòtics. Per fer-ho, ens acompanya la responsable del programa d'infeccions de l'Hospital de Mollet, l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, la doctora Elisabet Mauri. Benvinguda al Fem Salut.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Molt bon dia. Volem parlar això dels antibiòtics perquè tots hem sentit a dir heu de vigilar, s'ha de fer un ús responsable. Ben bé els antibiòtics perquè serveixen.
2: Bueno, els antibiòtics són, és un medicament dissenyat per combatre les infeccions causades per bacteris. I això ho poden fer de dues maneres. O bé eliminant directament, matant directament els bacteris o bé ralentint la seva multiplicació i després les nostres pròpies defenses acabaran eliminant-nos. Mm-hmm.
1: Doctora, hem sentit a parlar molts professionals dient tenim un problema perquè s'estan fent resistents. Què és el que estem fent malament?
2: El que està passant actualment és que, degut al tal com hem explicat, l'antibiòtic és una medicació fantàstica. Ja podem parlar de la medicina en l'era preantibiòtica i postantibiòtica. Tots recordem, pues, per exemple, a la Primera Guerra Mundial, aquelles pel·lícules en què si algú se li infecta una ferida, pues igual aquesta cama no hi haurà un altre remei que amputar-la perquè no podrem curar aquella ferida. En canvi, avui en dia això no passaria, no? Disposem d'un antibiòtic que només que hi hagués aquella infecció podríem curar la infecció. Però de tant administrar antibiòtics, el que els bacteris estan fent és tornar-se llestos i trobar mecanismes per evitar l'efecte d'aquests antibiòtics. Uh-huh. Llavors estem creant aquests bacteris super, super resistents, que això, bueno, és un perill, perquè tal com ja ha avisat i ja ha llançat un missatge a l'OMS, pues en el 2050 és possible que la primera causa de mortalitat no sigui el càncer, sinó que siguin les infeccions per bacteris multiresistents. Llavors haurem passat de tenir que quan tenies una infecció estaves molt tranquil perquè segur que te la curaven, a que igual pugui ser la primera causa de mortalitat.
1: La doctora Mauri ens està dient allò, és per combatre els bacteris. Tota mena, és a dir, de bacteris, totes les infeccions bacterianes s'han de combatre, allò amb antibiòtic?
2: Si és infecció, sí.
1: Sí,
2: sí. Sí. Anem a veure. Ja, nosaltres el primer que hem de diferenciar és que la infecció cívica bacteriana, que no viral. Quan parlem d'infecció viral, per exemple, parlem d'una grip, d'una infecció per Covid, en aquests casos mai hem d'administrar antibiòtic, que és el primer que hem de sensibilitzar sempre la població, no? Que un perquè estigui amb febre o amb tos no vol dir que t'hagis de prendre un antibiòtic. Només quan hi ha una infecció realment bacteriana, perquè l'antibiòtic per la infecció pel virus no serveix per res. És un mecanisme absolutament diferent.
1: I llavors, com detecten vostès si és vírica o bacteriana?
2: Bueno, nosaltres coneixem quins són els principals síndromes infecciosos i si aquests síndromes infecciosos poden estar causats per bacteris o no. Per exemple, una infecció urinària sempre estarà causada per un bacteri, no? Per tant, sempre necessitarà d'un tractament antibiòtic. Això sí, per exemple, la infecció bacteriana és potser també d'on més ho veiem en la població general, que aquests bacteris han anat aprenent molts mecanismes de resistència i hi ha vegades pues, que el fet de tenir una infecció bacteriana comú, com podria ser una cistitis, pues, obliga el pacient a ingressar per posar-se un tractament per via endovenosa, perquè ja no disposem de cap tractament oral.
1: És cert que quan et fan analítiques, no? De vegades fins i tot et posa allò quin és l'antibiòtic que seria adequat per aquella infecció, no? Perquè la resta doncs, d'aquells bacteris entenem que s'han fet resistents, no?
2: Sí.
1: És a dir, orienten també els professionals, la gent
2: sí, sí.
1: De laboratori.
2: Per sort. No, no, si nosaltres, això és una eina bàsica dels infectòlegs, l'antibiograma, el disposar de la sensibilitat antibiòtica. però és cert que també nosaltres, com a facultatiu, sempre intentem pues, administrar l'antibiòtic que tingui menys efectes sobre altres bacteris, que només vagi sobre la mínima flora, que ens canvi el mínim la nostra flora, la flora que nosaltres, amb la que nosaltres convivim, que no tingui efectes sobre altres bacteris. I això és una feina també del metge, no? I per això sempre diem molt lo de no compartir antibiòtics amb el veí, o no dir a mi això em va anar molt bé, prova-ho, perquè igual el que ha anat bé per un, pues a l'altre no li va bé, o per l'altre és excessiu. A més de tots els efectes secundaris que poden tenir els antibiòtics, com diarrees i efectes adversos com poden ser al·lèrgies, etc.
1: Hem d'aprendre prèviament allò abans de prendre un antibiòtic. Ens recomanaran també un protector d'estómac?
2: No cal. No és necessari. No, això és una falsa... Allò de que l'antibiòtic m'ha sentat malaltament a l'estómac, això no és cert. L'antibiòtic, a vegades, hi ha alguns antibiòtics que poden donar com a efecte secundari nàusees, vòmits, o poden donar diarrees. Però no per prendre un protector d'estómac no ens salvarà d'aquests efectes secundaris. Al revés, prendríem un altre fàrmac més que no ens és necessari.
1: Ha dit la doctora Elisabet Mauri, recordem que ella és responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet, que en alguns casos ara es troben allò que una cistitis, que abans hi havia una medicació, doncs ara el pacient, la persona afectada per aquesta infecció, ha d'ingressar per rebre un tractament endovenós, no? No sé si ara també es troben en situacions de que aquests tractaments també s'han d'allargar en el temps, no? Són períodes, perquè abans ens deien a l'antibiòtic, doncs l'has de prendre allò durant una setmana, o hi ha antibiòtics de 3 dies. Què és el que determina això?
2: Mira, en principi, no perquè el bacteri sigui resistent s'ha d'administrar durant més temps, sinó que el tractament antibiòtic ha de ser adequat per a aquell bacteri. És a dir, nosaltres necessitem disposar del que hem dit de l'antibiograma, de la sensibilitat antibiòtica, saber exactament per quin mecanisme nosaltres podem eliminar i afectar a aquell bacteri. Si nosaltres ho fem correctament, al revés, ara cada cop últimament s'estan modificant els dies de tractament antibiòtic cada cop a menys, exactament per intentar evitar la sobreexposició que hi ha a la natura a l'antibiòtic, no? I si l'administració és adequada, no cal allargar-ho més dies. Això no és així. I això també pot ser una mala consciència que podem tenir, una mala costum, sí.
1: És important, jo m'imagino que davant una cirurgia prèviament es fan analítiques precisament, no? Això ho veiem també en el dentista, de dir, ui, abans de, no, de fer una extracció, si tens una infecció, et donen precisament allò, doncs, un tractament antibiòtic. Perquè, evidentment, entenem que si tenim una infecció, fer una cirurgia, doncs comporta més risc.
2: Sí, exacte. Justament, pues, habitualment, totes les infeccions, pues un flamó dental, moltes d'aquestes infeccions quirúrgiques, totes són provocades per bacteris, no per virus. Realment, en totes aquestes nosaltres necessitem antibiòtics. I és on aquí on pot existir el risc de l'aparició d'aquests superbacteris multiresistents. Perquè fixa't si el que nosaltres ens hem acostumat ara, un flamó dental, que a ningú se li ocorreria que no pogués tenir un tractament antibiòtic, creéssim un bacteri multiresistent o el tinguéssim per un bacteri multiresistent, que arribés un moment en el que no el podem tractar. I en alguns casos ja s'ha donat, sobretot en aquells entorns on hi ha molta més sobreexposició, molta més pressió antibiòtica, com pot ser a les unitats d'intensius, no? d'hospitals de tercer nivell, on hi ha pacients molt complexes, sotmesos pues, amb intubacions, sondes, i pateixen moltes infeccions, contínuament s'està escalant a l'escala antibiòtica, fins que al final pot ser que no en disposem de cap més.
1: De fet, de vegades també sentim allí, vostès tenen allò, no?, de dir, aquests bacteri, doncs la seva sensibilitat és més efectiva en aquest antibiòtic. Però quan no acaba de funcionar, igual es subministra un altre, i després un altre, i això no sé si també genera problemes, no sé si per la persona que rep aquest tractament.
2: Clar, exacte, bueno, per això estem els especialistes en infecció, que és el servei,
1: el servei que vostè...
2: Sí, és la nostra, doncs... Exacte, el que, la feina que nosaltres estem fent. De fet, en tots els hospitals i també a nivell de territori, doncs, s'han creat els programes d'optimització d'antibiòtic justament per això, perquè en els antibiòtics s'ha de saber, pues, cobrir el focus, és diferent a l'antibiòtic depenent de quin bacteri ho estigui causant i de quin sigui el síndrome infecciós, i depèn de a on vulguis que arribi, no? No és el mateix que arribi a un os que arribi a un pulmó, i llavors aquí nosaltres també hem de saber exactament quants dies requereix de tractament, que últimament no estem allargant, al revés, estem intentant escurçar per intentar evitar aquesta sobreexposició. Hem de ser conscients que la seguretat d'això depèn de la responsabilitat de tots plegats, no? De tot el nostre col·lectiu mèdic, a tots els nivells, tant el dentista, no?, com els metges de l'hospital, com el metge capçalera, com l'uròleg, a nivell d'una infecció d'orina, i de tots. El problema de la resistència antibiòtica també potser també es va començar a iniciar, per exemple, en les granges de ramaders, quan, pues, perquè per evitar les infeccions en els animals, pues, els donaven de forma sistemàtica antibiòtic, no? I això va crear unes resistències en els bacteris que tenien aquests animals, no? I després aquest animal nosaltres el mengem i ingerim aquella resistència antibiòtica, no? I potser això, pues, viatja, el món avui en dia és global, i això que igual aquí està supercontrolat i avui en dia està prohibidíssim fer-ho des de fa moltíssims anys, però això igual hi ha algun altre país que no hi està sotmès a tants controls i on es fa.
1: De fet, hi ha també persones, i ens agradaria que vostè com a professional ens digués si, doncs, el seu parer, que al igual que estan en contra de les vacunes, perquè diuen que això, doncs, el que fa és minvar les nostres resistències, també estan en contra dels antibiòtics, no? Perquè diuen que estem tan sobreprotegits que el nostre cos no és capaç de combatre per ell mateix aquestes infeccions.
2: Sí, pot ser que hi hagi gent que estigui en contra dels antibiòtics, però en el moment en què tinguin una infecció per bacteriana, estic convençuda que no hi estaran, perquè és que si no, no tindrà sortida, no? És el tractament de la infecció. A no ser que vulguin exposar-se a el que hem dit, no? A que si tu tens un flamó dentari, a que acabi aquell flamó progressant i que se't mengi la mandíbula, no? Com podia passar, o com, per exemple, podem trobar cranis de l'edat mitjaval i que veiem, pues, que l'afectació d'una sinusitis li ha perforat el crani, no? I tu penses, vaja dolor devia de patir aquesta persona pobra amb això. Vull dir que un pot ser en contra de vacunes per intentar evitar les infeccions víriques, que sabem que les infeccions víriques, pues, es passen passant-la o amb un paracetamol, encara que poden tenir efectes greus, no? Com pot ser el sarampió i totes aquestes, però per les infeccions bacterianes, si tu tens qualsevol persona que hagi patit una cistitis, igual sí que bevent molta aigua, pues, aconsegueix millorar els símptomes, però habitualment només l'aconseguim rebatre amb tractament antibiòtic.
1: No sabem allò fins... dèiem que ens hem habituat tant, ja la responsabilitat dels sanitaris, evidentment, però també de la pròpia ciutadania, no? Allò que comentàvem... ara no estem a l'època, però quan és l'època allò de refredats, de grips, sovint, si el metge no es recepta un antibiòtic, dius, ui, malament.
2: Clar, sí, ens sembla que perquè... Al revés, vull dir, jo et diria que al revés, que a vegades poder receptar alguna cosa et quedes tranquil perquè has receptat alguna cosa, no? I a vegades lo difícil és aguantar i pensar, no, no, això serà un virus i no necessita antibiòtic, Vull dir, penseu que a vegades per nosaltres també és una responsabilitat, perquè si receptes antibiòtic segur que acabaràs amb els bacteris i, bueno, però també pot ser, i és el que hem de pensar, que a part dels efectes secundaris que pot tenir en aquell moment aquell pacient, aquell antibiòtic li pot provocar, pues, malestar intestinal, el que sigui, doncs igual estem canviant la seva flora, Hem de pensar que nosaltres no som estèrils. Nosaltres tenim bacteris dins de la boca, dins del nas, dins dels budells. És la nostra flora amb la que nosaltres convivim amigablement, en un equilibri sa. I en el moment en què nosaltres intervenim sobre això és quan es poden produir aquests desequilibris. Nosaltres donem un antibiòtic que no és necessari. Sí que matarem uns quants antibiòtics, però després potser també es seleccionaran uns quants que aprendran d'alguna manera a tornar-se resistents a aquells antibiòtics. I la propera infecció que farem, pues aquells es multiplicaran i la farem per un bacteri que serà molt més difícil de tractar. De la mateixa manera ens pot passar, igual que ara estem apel·lant aquí a la responsabilitat del ciutadà, fixa't que jo ja he parlat de la responsabilitat del sector mèdic, i del sector ramader, estem parlant
1: fins i tot, sí.
2: Pues, de la, els pacients, pues, quan un metge ens recepta un antibiòtic, no l'hem d'acabar abans, aquell antibiòtic, perquè si nosaltres pensem, ui, que bé, ja, escolta'm, ja no tinc febre, m'han receptat 5 dies i jo el tercer dia ja no tinc febre, i a quina mandra, no estar-me prenent això cada 8 hores, pues no, perquè igual el bacteri ha quedat estabornit però no l'hem matat del tot, i llavors aquell que ha quedat estabornit però ha pres algun mecanisme de resistència, doncs aquell és el que es multiplicarà i la propera vegada serà més difícil de tractar.
1: Ara no obrirem pas a aquest meló, però és veritat que el tema de les farmacèutiques, no sé quina bona o relació tenen amb el sector sanitari, però de vegades allò et diuen, t'has de prendre aquest antibiòtic durant tants dies, i la capsa doncs porta més antibiòtic. Què hem de fer amb aquesta capsa? No?
2: Clar, no, jo amb les farmacèutiques no puc dir que tingui mala relació, perquè necessitem que ells innovin i investiguin, perquè la veritat és que els bacteris multiresistents estan sorgint i s'estan creant a molta més velocitat del que evoluciona la investigació, no? I per sort en els últims anys han sorgit diversos antibiòtics que ens ajuden. Però sí que és veritat que jo penso que això seria un guany, que quan nosaltres diem tu tens... Bueno, a mi a vegades em fa molta pena, estic en l'hospital i el pacient el dono dalt del tercer dia i només li calen 3 dies més de tractament i en canvi li he de receptar la caixa per 7, bueno, i me l'ha guanyat tota aquella resta de caixa, no? I, sí, això és així.
1: Però no l'hem de guardar per dir si potser en un futur em torna a passar el mateix i en recepten, ja ho tinc. Millor que no.
2: Jo no crec que l'haguem de guardar perquè, a més, els medicaments caduquen. I jo crec que l'ideal seria portar-ho a la farmàcia i ells sabran quin ús n'han de fer, perquè tampoc ho hem de tirar en l'aigua ni a les escombraries, per lo que hem parlat del medi ambient, de que després l'antibiòtic queda en el medi i això facilitarà que en els bacteris que puguin haver-hi en aquell medi es tornin resistents. Vull dir, avui en dia estem parlant de global health, de salut global, de la responsabilitat a nivell de tothom.
1: Aprofitem per dir que totes les farmàcies hi ha aquest punt segre, no? Sí. Que és per dipositar precisament aquesta medicació que ens ha quedat sobrant, que no la guardem a casa, que anem allà, la dipositem i serà precisament el propi farmacèutic que, fica, no? Que farà doncs, el que calgui fer. Si es reaprofita d'alguna manera o si s'ha de destruir d'una manera concreta, com deia la doctora, per no malmetre també el medi ambient i, per tant, la nostra salut, no? Perquè tot acaba revertint, és com un cicle. Una qüestió, hi ha òrgans que, deia, bé, nosaltres convivim amb bacteris, però hi ha aquests, li direm allò, maliciosos, que ens fan mal. Hi ha alguns òrgans que es veuen més afectats precisament per una infecció bacteriana? Hem parlat allò del tracte urinari, hem parlat del tema dental.
2: Clar, bueno, la infecció bacteriana pot estar qualsevol òrgan pot ser susceptible d'una infecció. Sí que hi ha algunes infeccions que són més freqüents a la població general i que tots n'estem més acostumats, que és la infecció urinària. Per això jo...
1: I les vies respiratòries també, no?
2: Les vies respiratòries també. Sí que és veritat que una infecció respiratòria per un patogen, per una bactèria multiresistent, habitualment la veiem més pues, en un entorn hospitalari o bé en un pacient que realment habitualment ja pateix més dels pulmons i rep més tractaments antibiòtics. Però la infecció urinària, que és una infecció més prevalent, probablement tots, igual que una coneixem algú que ha tingut una infecció urinària i que quan ha anat al metge li ha dit, mira, el tractament antibiòtic que t'havíem donat no era sensible al bacteri que tu tens, o al revés, o t'he de donar un antibiòtic més ampli perquè pot ser que no siguis sensible, no?, el que tu tens. I això sobretot es dona en certs entorns, vull dir, en els entorns relacionats amb l'assistència sanitària, com poden ser les residències, doncs aquí, a més, hi ha un tema de transmissió, no? Nosaltres, penseu, ja us heu fixat que a l'hospital som absolutament curosos en els aïllaments, en sempre la higiene de mans, perquè nosaltres a les nostres mans també podem transmetre els bacteris, eh? I es poden transmetre, doncs, aquests bacteris multiresistents. I, bueno,
1: és cert que no hem parlat de quina manera es contagia, no? I ara mateix, doncs, la doctora ho estava apuntant, no? Doncs a través de, doncs, el contacte directe, també per les vies respiratòries, entenc jo,
2: clar,
1: no?
2: Els bacteris, tant pot ser, doncs, el que hem explicat, eh? Que estan nosaltres sotmesos a un tractament antibiòtic, doncs els nostres propis bacteris vagin mutant i es van seleccionant els que prenen aquests mecanismes de resistència, com que nosaltres, pues, a través de les mans, a través d'un estri que està contaminat, no? Bueno, posem un termòmetre que se l'ha posat un altre i aquest termòmetre l'altre l'ha deixat, pues, amb el bacteri que hi tenia la pell, després me'l poso jo i a partir de llavors aquell bacteri serà meu, no? Això és una altra manera de transmetre'ls, les mans. Per això som tan absolutament estrictes nosaltres en insistir en que la salut està en les nostres mans, no? I amb el Covid això ho vam aprendre.
1: Mm-hmm. Missatge clau, allò que haurien de traslladar a la ciutadania, i també, evidentment, entenem que els professionals sanitaris ja ho tenen com molt més assimilat, sobre el tema dels antibiòtics, doctora. Quin és el missatge, allò de dir, escolta'm,
2: bueno, jo diria que l'antibiòtic només s'ha de prendre estrictament sota recepta mèdica, sempre, perquè el professional és el que sap quan realment s'ha de receptar un antibiòtic i nosaltres, a més, estem en constant formació, ja ho he comentat actualment, per intentar ajustar el tractament i no estar sobreexposats a aquests antibiòtics. I després, no prenem antibiòtic mai per si de cas, perquè a vegades aquest per si de cas ens pot perjudicar.
1: I completar el
2: tractament. I completar exactament el tractament.
1: Tractament,
2: sí.
1: No, allò de dir, doncs ja em trobo ja millor, doncs ho abandono, doncs no, perquè igual es fa més resistent, no?
2: Exacte.
1: Sí. És a dir, que si apliquem allò, com a mínim, tenir present això, aquestes recomanacions que ens està traslladant la doctora Elisabet Mauri, i d'aquesta manera ja tenim molt a guanyar. Després, evidentment, seran els deixar-nos en mans dels sanitaris, que seran els que ens diran si hem de continuar el tractament, si ho hem de modificar.
2: Exacte, no? I si no van bé, pues consultar, evidentment.
1: Sempre consultar.
2: Sempre consultar, sí.
1: Molt bé. Doncs, doctora Elisabet Mauri, recordem, responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I esperem allò que diu, el 2050 serà un gran problema de les infeccions.
2: Esperem que aconseguim entre tots.
1: Perquè sí. Una qüestió, quan un pren antibiòtic, també baixa les seves defenses?
2: No.
1: Que això també és una creença que tenim,
2: això
1: no?
2: Sí, hi ha moltes falses creences i aquesta és una d'elles, no, ni molt menys. A vegades un diu, estic més feble perquè m'estic prenent antibiòtic, estàs més feble per la pròpia infecció, t'està afeblint, no? L'antibiòtic t'ajuda a combatre la teva infecció.
1: Doncs aclarit aquest punt, ara sí, la deixem marxar. Moltíssimes
2: gràcies.
1: Adéu-siau. Vale.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Sí?
6: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
5: Ho sento, però ja tinc pla.
6: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
5: Però què dius? És una cosa més important.
6: Doncs explica't.
5: D'acord, és un programa de ràdio.
6: Un programa de ràdio?
5: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
6: I quin és aquest programa?
5: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
6: Doncs sembla divertit.
5: Us esperem. Sweet the streets I used to
7: own. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula xafardejar. Xafardejar vol dir fer, més o menys malèvolament, objecte de conversa, allò que hom sap o creu saber, allò que hom pensa, allò que ha sentit dir de la vida o els fets d'altri. Haver-hi safareig o fer safareig vol dir comentar alguna cosa públicament, haver-hi xafarderies en reunies. No ho diguis a ningú perquè la gent de seguida hi faria safareig. També diem passar bugada per dir xafardejar o parlar o comentar de temes privats. Mentre compren, moltes dones passen bugada de tot el veïnat. No deixen ningú per criticar. Portar ous a vendre té també aquest mateix significat de fer circular notícies o xafarderies. Tot el dia porta ous a vendre d'una casa a l'altra. Molta gent ja l'espera per saber novetats o s'haurien de preocupar més del que ells fan i no portar ous a vendre. Murmurar, criticar o fer córrer o anar a les tisores pot tenir un significat similar. No et refiïs d'aquell parell que quan tu no hi ets fan anar a les tisores i et critiquen sense pietat. I vosaltres, sou dels qui feu safareig, passeu bugada o porteu ous a vendre? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
2: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada d'Adriatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: L'hotel Maramar de Comarruga al Vendrell ja ha estat desconfinat precisament després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
2: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà la fiscalia als missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
2: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden estendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys alpicat al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
2: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui, aquesta nit, la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al camp de l'Elx.
2: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades al Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial d'aquesta temporada.
0: Per la seva banda, i també en futbol, ahir l'Espanyol va sumar la primera derrota de la temporada a l'RCD Stadium, on va caure derrotat per 1-2 davant del Real Madrid per culpa d'un gol dels blancs a l'últim minut de partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Kenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada. I llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que és la magnitud.
0: Ens quedem al Vendrell, com estem explicant, un dels municipis que avui va recuperant la normalitat. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
5: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
4: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: Menys afectacions hi va haver a Torredembarra, al Tarragonès, on avui també es va recuperant de mica en mica la normalitat després d'aquests forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Valé Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
7: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure i també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
6: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: Arran d'aquest episodi de pluges torrencials dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions, com diem, d'aquests xàfecs locals a la meitat sud, emeses pel Meteocat. Però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni tampoc durant l'emergència, per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos massius al mòbil, als mòbils, com diem, als municipis més afectats, i quins criteris determinen que s'envia un alert i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que les alertes es determini de forma automàtica en nivells de risc 5 o 6 sobre 6, i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espai segur sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I d'altra banda, recordem també que Protecció Civil continua mantenint en alerta el Pla Inuncat, en aquest cas per la previsió de pluges intenses per demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia de demà i fins a la mitjanit es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana per això extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europa, que va tenir lloc ahir dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinents a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
8: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquests fets a la Generalitat. Parlem d'aquesta concentració ultra de Save Eurovac, que va aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu, d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració van ser plenament discriminatoris, ja que promocionaven i defensaven una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidental, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ja de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys ja al Picat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a quarts de 5 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la la víctima amb una navalla i li van fer tocament, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I no ens movem de Lleida perquè el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc Sobrevies de la capital de la Paeria, segons fonts policials han pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies.
1: Els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el dia 20 d'agost. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia.
0: Parlem ara de medi ambient, perquè la platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova, organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós, ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
9: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
10: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, pàdels, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que surtin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
9: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de fauna, perquè la temporada de caça de mitja veda comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garça, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
12: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, coto privat i societats de caçadors.
11: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
12: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o no, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps. No?
11: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en clau local anem fins a Tarragona, que aprova molt bona nota l'estat de les piscines de la ciutat. La Unitat Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament du a terme la campanya de control sanitari a les piscines municipals, a les dels clubs i centres esportius i educatius i a les d'establiments turístics i recreatius. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
13: En total es revisa l'estat d'unes 65 piscines de 35 instal·lacions de la ciutat. Allà s'agafen mostres, es

0: tornarem a 5 per alguna cosa en concret. Alguna vegada quan fem l'analítica doncs diem això s'ha de regular i ho regulen in situ en el moment. La veritat és que hi ha molt bona disposició. Són inspeccions llargues, complicades, perquè mirem instal·lacions, baixem a baix, on tenen els cubells dels productes químics i tot això, però bueno, en general surt molt bé.
1: Enguany s'ha dut a terme també una campanya de control a la restauració centrada en els punts de venda d'aliments i food trucks.
2: I en l'àmbit més turístic, més de 180.000 persones han visitat el Parc Natural del Delta de l'Ebre fins al 31 de juliol, mentre que el dispositiu d'informadors ambientals ha atès més de 52.000 visitants.
3: L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de respectar els espais protegits i especialment les zones d'anidificació. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
4: El dispositiu d'informadors ambientals, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atès més de 52.000 persones fins a data de 31 de juliol, quan es calcula que l'espai va rebre més de 180.000 visitants. En el cas del Delta de l'Ebre, la tasca dels informadors se centra especialment en explicar quines són les zones de nidificació protegides perquè es puga visitar l'espai natural amb respecte. Guiomar Monet és informadora a l'illa de Buda.
5: Ens encarreguem de que quan l'usuari fa alguna cosa que no està bé, li expliquem el per què o informem i llavors ja garantim que es disfruten d'aquests espais sense perjudicar-los. A part, també donem algunes informacions turístiques si les necessiten.
4: Bonet explica que el dia de l'eclipsi l'elevada capacitat de càrrega va obligar a tancar alguns punts de l'espai natural, com el trabucador. En aquest sentit, la informadora ambiental recorda la importància de col·laborar tots plegats per conservar el parc natural del Delta de l'Ebre.
5: Els esforços que es fiquen en conservació d'un parc natural sense la col·laboració ciutadana no tindrien cap sentit perquè nosaltres estem intentant protegir un territori que s'ha degradat i si no parem aquesta degradació no serviria de res els esforços que fiquem. Al final, el nostre objectiu és que les pròximes generacions continuïn disfrutant dels espais com la nostra generació, les nostres pares o els nostres avis. I l'objectiu és aquest, que els usuaris disfruten dels espais naturals sense degradar-los.
4: En el cas del Parc Natural dels Ports es van atendre 12.170 persones i es calcula que va rebre 44.120 visitants durant el mateix període.
2: I parlem avui també de mascotes, en aquest cas del seu rol més terapèutic, amb fins i tot que poden ser grans companyes per combatre la solitud.
3: Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
6: Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Siguin mamífers, rèptils o aus, acompanyen els seus propietaris i els aporten alegria. Pere Molero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que porten.
7: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa doncs, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs, els animals ajuden.
6: Sigui a casa, al carrer o en una sessió de teràpia, les mascotes demostren que la seva companyia va més enllà de l'afecte. Amb petits gestos contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes persones i es converteixen en un suport imprescindible per afrontar la solitud, la malaltia o simplement el dia a dia.
2: Parlem ja de cultura i comencem fent-ho de castells, perquè a aquesta hora hi ha en marxa dues diades castelleres vitals per la temporada, la de l'Arbós i la de la Festa Major d'Igualada. Després que ahir es coronessin fins a 12 castells de gamma extra al Catllà, 8 de les colles tornen a plantejar dues diades amb castells de 9 i de 10.
3: La jove Estiguets de Valls ha descarregat el segon 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada i un 3 de 9 amb folre. Mentrestant, els Verds de Vilafranca han coronat a l'Arbós un 3 de 10, un dels castells que li va quedar pendent a la diada d'ahir al Catllà. A la diada de la Festa Major d'Igualada, de moment els moixiganguers han descarregat un 5 de 8, però no han pogut descarregar en el tercer intent el 3 de 9 en folre. Els xiquets de Reus, de moment, s'han apuntat un 5 de 8.
2: I seguim amb més castells, perquè en aquest cas les quatre colles castelleres de la ciutat de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front així a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i també del públic.
3: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí del passat dimecres. Des de Tarragona Ràdio, Terer Ortega.
8: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic

0: Temàtic, donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels xiquets a Tarragona.
1: És un debat que s'ha d'obrir. No sé jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si llançar la diada, si picar toldos als balcons.
0: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
2: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
0: Josep Maria Gaia, cap de colla dels xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
3: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
0: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
4: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posant més d'algun casteller o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
0: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
5: Són les 2:23, anem a parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
5: Obrim amb futbol perquè el Barça comença la primera divisió al camp de l'Elche, on disputarà avui el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga.
7: Els de Hansi Flick ja són a la Can, on a 2:15 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
8: We know that is not easy because Elche...
9: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elche sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
8: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
5: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre en l'últim minut ahir contra el Real Madrid.
7: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc i van portar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urko González és jugador de l'Espanyol.
10: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo. Evidentemente, pues ahora estamos jodidos, ¿no? Por esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, pues la verdad que le estamos muy agradecidos.
5: Baixem ara a la segona divisió, on el centre d'esports Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada al camp del Castelló.
7: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
11: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castelló, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabin els propers dies al mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castàlia, aquest Castelló Sabadell.
5: I en futbol femení, el Badalona Women goleja el Barça B per 4-0 en el darrer amistós de la pretemporada.
7: En la darrera prova de l'estiu, les catalanes van golejar i arriben a la primera jornada de la Lliga F contra l'Atlètic de Bilbao amb bones sensacions.
5: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Della, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
3: ¿Qué es esto?
4: Conozco este lugar.
3: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
2: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
3: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
5: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
2: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
6: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo. ¿Tú qué coño quieres? Venganza.
7: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
2: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes, família.
7: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
10: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
9: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada d'Adrià Tella. Bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
9: Arran d'aquests aiguats, l'hotel Maramar de Comarruga, al Vendrell, ja ha estat desconfinat després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
10: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
9: I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
10: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
9: Coneguem ara la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles, bon dia.
11: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden estendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
9: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys ja al Picat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
10: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove del municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
9: I en els esports, el Barça comença avui la defensa del títol de Lliga a partir de 2:15 al camp de l'Elx.
10: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades a Can Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial de la temporada.
9: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre ahir per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid. Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en temps afegit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
10: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
4: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ahir actuï d'una manera contundent utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
12: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè, si no, anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur, que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada. I llavors, doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
9: Seguim al Vendrell, al Baix Penedès, un dels municipis que, com expliquem, va recuperant avui la normalitat després dels aiguats. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
10: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
13: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i està traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
14: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
13: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
9: i per la seva banda Torredembarra es va veure menys afectat que els municipis veïns i allà també es va recuperant la normalitat de mica en mica després dels forts aiguats.
10: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
15: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde occidental, Vale Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
16: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
15: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
9: I arran d'aquests aiguats, dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions emeses pel Meteocat. Però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva ni durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos aquesta vegada massius als mòbils dels municipis més afectats i quins criteris determinen que s'envia un SLR i quan es descarta fer-ho?
10: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de que disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'SLR es determini de forma automàtica en nivells de risc de 5 o 6 sobre 6 i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espais segurs sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i, a més, perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
9: I encara un apunt més, perquè Protecció Civil precisament manté en alerta aquest Pla Inuncat davant les previsions de pluges intenses, en aquest cas per la jornada de demà, especialment a l'oest i al nord del país.
10: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
9: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europe Act, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume.
10: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent l'alcalde Raquel Gil condemnava així les proclames.
17: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
9: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquesta concentració ultra a la Generalitat, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones.
10: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada acusada en delictes d'odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració va ser plenament discriminatori, ja que promocionava i defensava una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidentals, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
9: Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat l'ACN.
10: Els fets han passat la nit de dissabte i diumenge aquesta darrera al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc de la festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
9: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 20 un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que aquella mateixa tarda va cremar poc més de 9 hectàrees a Castellví de la Marca, a la comarca de l'Alt Penedès.
10: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals va permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari.
9: La platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
10: La prova organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
18: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
19: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que surtin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
18: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
9: Parlem ara de la temporada de caça de mitja veda que comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre els mesos d'agost i setembre.
10: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Diu Ràdio Joan Bericat.
20: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
21: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i en general, coto privat i societats de caçadors.
20: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
21: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o no, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
20: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
9: I en plana local anem fins a Campdevànol, al Ripollès, que aprofita l'estiu per actuar a la xarxa de distribució substituint les canonades de fibrociment a l'avinguda Pau Casals, una de les més importants del municipi. El consistori també fa millores en altres punts en relació al clavegueram. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Guido Senghiarotti.
0: En una actuació valorada en 98.000 euros, l'Ajuntament de Campdevànol ha renovat els tubs de la xarxa d'aigua en baixa de l'avinguda Pau Casals. S'han canviat els tubs antics de fibrociment per alguns de nous, de polietilè, però sobretot s'ha seccionat en trams per minimitzar les afectacions de possibles talls d'aigua. En parla Joan Serra, regidor de barris de Campdevànol.
3: Llavors aquí el que s'ha fet també ha estat seccionar, posar unes aixetes de pas, perquè en cas de que en el futur hi hagi alguna altra avaria, el greuge per la ciutadania sigui mínim possible i puguis seccionar trossos més petits. Per tant, d'aquesta manera, doncs, els ciutadans, doncs, uns tindran manca d'aigua i altres no, però serà una cosa més controlada.
0: Bona part de l'actuació ha vingut subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, també han començat unes obres que tindran uns 2 mesos de durada en relació a la millora de xarxa d'aigües brutes en un altre sector del poble. El cost d'aquesta actualització del clavegueram pujarà als 65.000 euros.
9: I hem de parlar també del consum de vi, en aquest cas, de la davallada que està experimentant darrerament a nivell global, però que també s'està produint un canvi d'hàbits.
10: Els consumidors busquen vins més frescos i amb menys graduació alcohòlica, mentre creix l'interès pels vins naturals. Tota la informació des de Ràdio Vilafranca amb la Caterina Tallón.
22: Els bars de vins són espais especialitzats on es detecten ràpidament els canvis d'hàbits en el consum de vins de tota mena. Precisament pel seu caràcter especialitzat mantenen una clientela fidel que segueix consumint vi, però perceben unes tendències marcades, sobretot per un consum més reflexionat i la demanda de productes més frescos. David Mas és el propietari de la vinateria Insòlia.
23: Sí, ho estem notant, però a l'estar en una zona vinícola, com el Penedès, això, doncs, la gent segueix bevent vi, però potser sí que no beu el vi que bevia abans. Naturalment, nosaltres, a part del bar de vins, doncs, tenim una distribució de vins i ho notem amb els clients, no? Que potser doncs, no demanen el vi que demanaven abans.
22: Més enllà dels establiments especialitzats, segons un estudi de l'Observatori Agroalimentari, Rural i Ambiental de la Generalitat, a les llars catalanes el consum de vi sense DO disminueix entre el 2015 i el 2024, mentre que el vi amb DO experimenta un lleuger ascens i arriba a ser el principal tipus de vi consumit. Pel que fa al consum d'escumosos i cava, es manté força estable durant tot el període.
9: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb la gran cantada de Cançó de Taverna, que va arribar ahir a la nit un any més a l'abadia de Sant Feliu de Guíxols.
24: Un 21 de febrer, quan tot just l'alba sortia, tancar els ulls...
10: Les actuacions van començar a les 10 de la nit al sector de platja del Passeig de Rius i Calvet i van comptar amb Josep Andújar C, Colla Jacomet i Llops de Mar. Aquesta mostra va néixer amb dos objectius. Per una banda, evitar que quedés endreçada a la memòria una forma de comunicació, de divertiment i d'entreteniment indispensable per als pescadors, tapers, ferroviaris, carreters o camàlics. Per altra, per fer un homenatge a aquells cantaires i testimonis vius o desapareguts que van confegir la seva petita història dintre de les tavernes.
9: I seguim amb més música perquè Pitxorines, José Heret i la seua rondalla o Quico el Cel i el Noi i el Munt de Ferreries han estat alguns dels grups que han actuat aquest dissabte al 33è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre.
10: Una edició que ha plegat més de 1.000 persones a l'Orde dels Cruells de Roquetes, al Baix Ebre, des de 21 Ràdio, Caterina Vinyó.
25: Dona, així és com és.
26: Una nit que ha plegat públic de les Terres de l'Ebre i altres punts de Catalunya, que no només ha pogut escoltar música tradicional, sinó també sumar-se al ball i atrevir-se amb alguna jota.
27: Allò que surtes de casa i veus ballar la jota, una cosa bonica.
28: Pues bueno, precisament José Heret m'ha agradat molt perquè feia molt de temps que no el sentia.
29: És el primer any que veníem perquè sabíem que venia un grup mallorquí i nosaltres veiem Vall de Bot i hem vingut a sentir les Pitxorines, que ens agraden molt.
26: Des de l'organització han assegurat que la música d'arrel viu un moment d'esplendor, una vitalitat que, com ha explicat la codirectora del festival, Elena Maureso, també s'ha fet evident en l'èxit de públic d'aquesta 33a edició.
1: Considero que per a ser una iniciativa que va començar fa 33 anys, estem ara en un moment molt d'esplendor i estem, la veritat, molt orgullosos, molt contents de fer el 33 aniversari.
26: La jornada ha culminat amb l'actuació de La Trama, una orquestra del Pirineu que ha recuperat balls tradicionals i els ha portat a l'escenari amb arranjaments i sonoritats renovades.
9: I anem ara amb un apunt de castells, perquè les quatre colles de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i del públic.
10: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí dimecres passat. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa, més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels xiquets a Tarragona.
4: És un debat que s'ha d'obrir. No soc jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si avançar la diada, si picar toldos als balcons.
2: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
5: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
2: Josep Maria Gaia, cap de colla dels xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
6: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
2: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
7: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs, tingués doncs, algun estat una miqueta així marejat.
2: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
9: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
9: Comencem parlant de futbol. El Barça comença avui la temporada de la primera divisió al Camp de l'Elx, on disputarà el partit corresponent a la segona jornada de Lliga.
10: Els de Hansi Flick ja són a Alacant, on a 2:15 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
11: We know that it's not easy because Elche...
12: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
11: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
9: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid.
10: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urko González és jugador de l'Espanyol.
14: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo, pues, evidentemente pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
9: I a la segona divisió, el centre d'esports Sabadell buscarà avui la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
10: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
30: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Àrbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castalia, aquest Castelló Sabadell.
9: Canviem d'esport. Al futbol sala, el Barça va golejar el Peñíscola en un nou amistós de pretemporada.
10: Els blaugranes van superar l'equip del Baix Maestrat per 4-1 amb un doblet d'Adolfo i Dianes de Mateus i Martel. El col·legi, o Víctor, va parlar després del partit.
0: Ah, creo que estamos haciendo una gran temporada, ¿no? El equipo está trabajando mucho, currando mucho y nada, seguir así que va a empezar lo bueno, ¿no? Ah, yo creo que el equipo tiene que seguir así lo que está haciendo, trabajando muy bien, ajustando algunas cosas y unión, ¿no? Creo que la unión es lo principal de este equipo y vamos por todas.
9: I tanquem amb ciclisme perquè Tadej Pogačar ja vesteix el mallot vermell de líder de la Vuelta després de la primera etapa.
10: L'eslové principal favorit per emportar-se la prova va guanyar la primera etapa amb 9 centèsimes d'avantatge respecte a Ethan Hayter en una contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca.
9: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Així hem començat una nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La música d'aquesta intèrpret basada en la més pura potència del Southern Rock, amb una posada en escena plena d'energia. Ella és de Piedmont, de Carolina del Sud. Va néixer l'any 1996 i se la coneix com Ashland Craft, en aquest cas col·laborant amb el cantant de Kentucky and Dylan Carmichael amb un senzill de finals de maig de 2026. Aquesta cançó que ens portaven amb dos, anomenada Hanging Up de Honky Tonk. Soc Rafael Corbí i avui repassem un disc d'en Brett Kissel des del 2013. L'àlbum es deia Started with a Song.

Started with a Song, que va ser el primer àlbum d'en Brett Kissel, realitzat amb un segell dels importants, un major label que se'n diu, a través de Warner Music Canada, però no era pas el seu primer àlbum, en concret ja era el seu cinquè. Va debutar de manera independent amb el Keeping It Country el 2003, i aquesta oportunitat li va arribar 10 anys després, l'1 d'octubre de 2013, quan es va publicar aquest disc que hem escoltat. Amb cançons com aquesta que acabeu de sentir, i que va ser el seu primer senzill a sonar a tot el país de manera oficial. Número 3 al Canadà, Started with a Song, una cançó preciosa escrita, en aquest cas també per al mateix protagonista que ens ha acompanyat al costat d'en Craig Wiseman, també un artista prou conegut. Raise Your Glass també va ser un senzill, i l'altre que va arribar al top 5 de les llistes canadenques va ser aquest 3-2-1, una altra de les cançons destacades d'aquest àlbum d'en Brett Kissel, escrita en aquest cas per ell mateix al costat de Marvin i en Tim Nichols.

primer àlbum a nivell nacional i per una multinacional com Warner. S'ha de tenir en compte que els quatre àlbums anteriors tots els havia fet quan era menor d'edat, el primer d'ells quan només tenia 12 anys d'edat, i després en van esdevenir altres fins que el 2008 va publicar quart d'aquests independents, My Roots and Run Deep, que va ser el 2008. Cinc anys després publicava aquest Started With A Song, un àlbum que va aconseguir un èxit important, sobrepassant altres artistes a les llistes canadenques, com per exemple Taylor Swift, i esdevenint el més jove dels nominats en la història de la Canadian Country Music Association. Va ser aquell en 2006. Al mateix temps també aconseguia èxits importants amb aquest àlbum i amb aquestes nominacions. Va ser un dels que va tenir més èxit aquell any i més nominacions també als premis de l'Associació Canadenca. Us deixem amb un tercer tema d'aquest disc, la cançó Something You Just Don't Forget, una cançó del mateix Brett Kissel, feta al costat d'en Ted Hewitt, i que va ser el cinquè definitiu senzill d'aquest àlbum. Una cançó que al Canadà arribava al número

aquest artista que esteu escoltant és en Max D. Burns, en T. És el fill de Max D. Burns, en D, un altre dels grans compositors de la música americana que va escriure èxits com el Chiseled in Stone, de Bernd Gosdin, el Look at Us, d'en Vince Gill, cançons per en Randy Travis, The Storms of Life, precisament, que és el títol de l'àlbum del qual del seu fill, de Max D. Burns, estrellem aquestes cançons i que va editar l'any 2016. Un disc que el va portar a girar per Europa, Anglaterra, Irlanda, Escòcia, a Suècia, al costat de compositors com en Johnny Brad i la Lisa Stanley, que també participa amb aquest disc. Ell mateix, com a compositor, en Max D, del que estem parlant, el fill va tenir èxits importants, sobretot a la dècada dels 90, el That's How Your Love Makes Me Feel, de Damon Rio, Night to Remember, de Joe Diffie, el Before You Kill Us All, d'en Randy Travis, o aquest Love Me, d'en Colin Ray, que també va incloure amb aquest seu àlbum de debut com a intèrpret. Un àlbum en el qual hi havia cançons fantàstiques, de les quals ara en recordarem un parell més, que per exemple aquesta amb la Lisa Stanley al costat, que es diu Looking for a Girl.

This Kind of Country Music, un toc de música irlandesa amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. A part de ser un molt bon compositor, també ha estat molt bon músic. De ben jove, ja a l'edat de 20 anys, havia participat com a guitarra solista i també en les veus d'acompanyament amb The Sun Never Sets, The Joe Sun and the Solar System, però també va participar amb un àlbum de Don Lonnie Mack amb cançons d'en Wynn Stewart, amb el qual va acompanyar amb la guitarra solista i també la guitarra acústica, però a més també en diversos temes d'Eddie Arnold, de Skippy Wynn o de Dylan Scott. A més, gires mundials com a músic d'acompanyament. Era guitarrista de Joe Sun, de Bobby Bird, de Shelley West, Skippy Wynn, Linda Davis o Tanya Tucker, entre d'altres. Cançons que no hem mencionat, però aquella també That Girl's Been Spying on Me, el At the Sound of the Tone, Let Go of the Stone. Peces que ens aporten la seva signatura i que ens aportaven aquest àlbum, el 2016, d'aquest personatge nascut a Omaha, a Nebraska, el 1962. Aquesta és la cançó que donava nom al disc, Max D. Barnes, composició anomenada Storms of Life.

Aquesta és la música del cinquè treball discogràfic de la Micaela Ann. El seu nom complet és Micaela Ann Neller, cantant i compositora de country alternatiu americana que combina sons de country clàssic però també amb tocs de pop i de rock. Originària de Brooklyn, Nova York, durant 12 anys va residir a Nashville, Tennessee, abans de traslladar-se més al nord l'estiu del 2026, precisament ara mateix amb la seva música, que destaca per una profunditat emocional, molta honestedat i sobretot parlant amb aquest darrer àlbum, després de molts canvis vitals a la seva vida, no només de residència, la maternitat, la resiliència, la vida quotidiana i sobretot amb una gran i dolça intensitat, amb la cura també dels familiars. These Are The Days és el nom del seu àlbum de 2026, del qual hem escoltat la cançó We're All Good, i també amb el tema que dona nom al disc, que escoltem ara, que es diu These Are The Days, Micaela Ann.

és una nova edició del nostre Club del Country amb aquest disc de 2026. Ha editat aquest àlbum, This Out of This, a través de Georgia June Records. Micaela Ann ens ha portat la seva música, que complementem amb aquest tema. That's what I tell Georgia.

0: Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí.
1: Wind is high in the treetops side, as I sit on Cloister Mountain.

estat un record, aquesta cançó, que hem posat aquí mig del nostre programa perquè ens ha recordat l'excel·lent música d'en Joe Wiley des de l'àlbum Silver City, que va publicar el 2007, i la cançó que es deia Cloister Mountains. Anem a escoltar en la darrera part del nostre programa música d'un cantant americà que porta el nom de Collins Ovina Tsibusi i que es fa dir Tsibusi. Representant de la nova música americana, és un intèrpret que combina perfectament country americana i fins i tot hip-hop amb les seves cançons i que ha resultat, ens ha portat diferents àlbums. Té 31 anys, va néixer el 9 de maig de 1995 a Woodridge, a Virginia. Where I've Been Isn't Where I'm Going, que és l'àlbum que repassarem en el dia d'avui, un dels seus darrers projectes musicals que inclou aquella cèlebre cançó anomenada Bird Song, aquell tipsy, però que també inclou, entre d'altres, aquest duet amb Noah Cyrus, que es diu My Fault.

Un àlbum editat originalment el 2024, però l'edició que estem escoltant, que és l'edició Complete Edition Deluxe, es va editar un any més tard, el 2025, incloent-hi fins a 6 cançons noves, una de les quals és aquest Good News, que ara mateix escoltarem i que també va aparèixer en format de senzill. Acabem d'escoltar la Mars Song Gypsy, número 1 absolut, amb multitud de llistes, no només de música country, sinó l'americana en general, fins i tot de Billboard, un gran èxit mundial d'en Chavosy. Good News també va arribar al número 1 del US Country Airplay, va ser el senzill extret d'aquest The Complete Edition. Escoltem a Chavosy, el Club del Country.

Així hem arribat al final del nostre programa per aquesta setmana després de la música d'en Xavos. I salutacions de Rafael Corbí, una nova edició d'estiu del Club del Country que tanca les seves portes, però en teniu més a clubdelcountry.com. Des de juliol de 2020, Stephen Stiles, Cold as the Beer I'm Drinking. Adéu-siau.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido a TCG Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com m'acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Benvinguts a aquest bar, que només obre els divendres a 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 23 de gener de 2026, programa número 17 de la tercera temporada de Bartiqui, i avui m'acompanya un vell amic del programa. Molt bona tarda, Armin Tanzarian.
3: Molt bona tarda i gràcies per convidar-me un altre cop.
2: Benvingut de nou al Bartiqui, aquest Bartiqui que aquest vespre dediquem al programa un músic estrany, Roy Orbison.

0: I dic estrany perquè no era prou rocker per compartir espai amb els pioners dels 50, que tots tenim en ment. Tampoc era un baladista a l'estil dels que hi havia a la dècada dels 60, ni era l'artista country que alguns volien. Un senyor amb una vida colpejada per les tragèdies, que va tenir una inesperada revifalla artística als anys 80 per traspassar tràgicament quan semblava que era a un dels seus millors moments de la seva carrera. Tot un personatge que definitivament tenia música i moltes històries al voltant, com ens agrada aquí, el Bartiki. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: A mi Carmen Tanzar i en Roy Orbison ens ocupa aquest vespre. Qui era en Roy Orbison?
3: Doncs en Roy Orbison, bàsicament, va ser el millor cantant de la història del rock.
0: Caram.
3: I no ho dic jo, que també ho dic, però ho va dir no una persona qualsevol, no sé si el coneixeu, un senyor que es deia Elvis Presley.
0: Alguna cosa em sona. Ell va començar com a rocker dels 50.
3: Sí, ell des de va néixer a Texas, el seu pare li va regalar una guitarra, molt jove, i als 6 anys, i llavors ell va començar a compondre. De fet, era una persona molt, molt tímida, i inclús es va començar a tenyir el cabell, era molt roset, molt claret, es va començar a tenir...
0: Perdona, em vas dir que Roy Orbison era ros?
3: Roy Orbison tenia el cabell molt claret.
0: Ostres.
3: I des de molt petit se'l va començar a tenyir de negre, per donar un aspecte una miqueta més agressiu.
0: Uh-huh.
3: Llavors, al final, doncs, bueno, va... era molt amic, era veí d'en Johnny Cash.
0: Uh-huh.
3: Sí, llavors, a través d'ell, doncs, el Johnny Cash estava a Sun Records, i llavors el va presentar al Sam Phillips,
0: uh-huh,
3: que li va intentar, doncs, li va proposar, doncs, ser un rockabilly més d'aquella època, però bueno, Roy no tenia ni els malucs d'Elvis, ni era un salvatge com el Jerry Lee Lewis, llavors doncs va ser una miqueta complicat.
0: En Roy Orbison dius que deixa Texas, se'n va a Memphis,
3: sí,
0: i acaba fitxant per Sun Records?
3: Fa algunes cosetes per Sun Records, sí.
0: Bé, i... Això parlem de mitjans dels 50 encara.
3: Exacte.
0: Uh-huh.
3: Llavors, de fet, ràpidament li veuen que ell no té ni veu ni aspecte de cantant de ni rockabilly ni country, que era, sinó que tenia un to molt més operístic, realment. Tenia una veu... Clar, el Sun Records estava més interessat en gent com l'Elvis, com en Johnny Cash, això.
0: Sí. De tota manera... sí, com tu dius, va fer algun single amb Sun Records, i crec que havia seleccionat per obrir un d'aquests singles de la seva primera etapa a Sun Records.
3: Sí, un dels seus grans èxits, el seu primer gran èxit, que va ser Ubidubi.
0: Que va ser Ubidubi, què en podem dir d'aquesta cançó?
3: Bueno, doncs és una cançó... Bueno, ell al final, si fem un recull de la seva carrera, sí que hi ha cançons d'aquest estil, però realment sí que va ser un gran èxit. L'única cosa que bueno, que és la demostració de que bueno, és com un rar avis aquesta cançó, no és lo habitual. Realment ell se sentia molt més còmode parlant d'altres temes, uh-huh, no tan alegres, sinó una miqueta més introspectius.
0: Bueno, jo crec que ara sí, doncs anem a començar obrint boca amb aquest primer èxit de Roy Orbison, un Roy Orbison a Sun Records, un Roy Orbison molt, bueno, provant el rockabilly, i això és Ubidubi.

0: Bueno, mentre encara sonen els últims compassos d'Ubidubi, sí que és inusual, no és el que no se les acostuma a sentir de Roy Orbison, un tio que, clar, segurament també tenia un hàndicap. M'ha sorprès lo del capitanyit, no ho sabia, però clar, és que tenia molt poc aspecte de roquer.
1: Molt poc aspecte, sí que anava amb la... Sí que era un apassionat de les motos, que això sí que és, bueno, és típic, és un apassionat que cosa, hobby que més endavant ja ho parlarem, va ser la causa d'una de les seves principals tragèdies a la vida. I anava amb la xupa de cuir, però sí que és cert que no era, ja estava quiet. Ell sempre parlava de que realment... l'emoció era capaç de transmetre-la sense moviment, amb la veu i amb els sentiments, no tant amb els moviments d'altres cantants de l'època.
0: Deus, això ara m'ha recordat una cita que acostumava a donar en Johnny Cash, que deia alguna cosa així com, ara t'ho dic a memòria, no sé ballar ni porto els pantalons ajustats, però puc tocar més de 1000 cançons.
1: Exacte, doncs vindries això.
0: Vindries això. Clar, era un tio també amb una carona de pa de quilo,
1: sí.
0: I que era molt miop, veia poquet.
1: Molt. De fet, bueno, la seva imatge principal el veiem sempre amb ulleres de sol, que bueno, si es pot explicar... L'anècdota d'on va venir això, que en un avió, en una gira que posteriorment parlarem amb els Beatles, al Regne Unit, doncs a l'avió es va deixar les ulleres seves. I llavors ell es va trobar que només li quedaven les ulleres de sol graduades que tenia. Llavors se les va posar i realment es va descobrir que aquella timidesa que tenia davant de la gent, doncs les ulleres de sol li donaven un altre aspecte i li donaven molt de més seguretat.
0: És a dir, que aquell aspecte... clàssic del Roy Orbison amb les Ray-Ban Wayfarer negres, no era premeditat, sinó que va ser fruit d'un accident.
1: Fruit d'un accident, de la casualitat.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, sí, pues, Roy Orbison era una miqueta el que ma mare diria, no vetreix en un burro.
1: Exacte.
0: I sí que és veritat que segurament no explotava una masculinitat com la que podien explotar d'altres artistes del rockabilly, que sí que és veritat que tenien un component també molt, molt, molt clar, hi havia maquillatge, no tenien problemes en dur, doncs, no sé, una camisa rosa, però alhora també tenien aquest poder de seducció que en Roy Orbison on sol tenia.
1: Sí, l'impacte de Roy va ser, en aquell moment, en aquella època, va ser no només musical, perquè va, bueno, ja ho parlarem també, que va crear un estil diferent a les cançons pop, a l'estructura. Va ser també no només això musical, sinó emocional. Va demostrar, diguéssim, a l'home del carrer que no era dolent plorar i li va donar molta èpica a l'emoció i a la vulnerabilitat.
0: Perquè fa quatre cosetes amb Sun Records, però després es desvincula de Sun Records.
1: Sí, i fitxa per Monument.
0: I aleshores ens trobem el que seria, bueno, el que seria un dels seus grans èxits i segurament, potser jo aquí diria, una de les seves millors cançons.
1: Sí, i una de les més versionades. És una cançó que inicialment ell la va escriure, la va oferir al mateix Elvis i inclús als Everly Brothers.
0: Sí.
1: I llavors, bueno, tots dos la van refusar i, bueno, Roy pues, pensa, diu, bueno, pues, si no la vol ningú, potser que me la quedi i la faci meva. Gràcies a això i a l'èxit que va tenir en Orbison, l'Elvis es va convertir en un dels seus grans, més grans admiradors.
0: Parlem d'una cançó de la qual no hem dit el títol.
1: No hem dit el títol, és Only the Lonely.
0: Only the Lonely. Quin any parlem?
1: Doncs parlem del 1960.
0: 1960, o sigui, encara no havia entrat la invasió britànica i encara el rock americà era el que primava entre els charts de rock i de pop.
1: De fet, va ser número 2 als Estats Units, aquesta cançó, i número 1 al Regne Unit.
0: I número 1 al Regne Unit. Sí, perquè tu abans parlaves del Roy Orbison, però, clar, és que en John Lennon n'era un gran fan però no només era un gran fan, sinó que a més en podem trobar molt de la manera de cantar d'en Roy Orbison en els primers discos dels Beatles.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Bé, aquest Only the Lonely és diguem-ne, el podríem dir que és el primer gran èxit real d'en Roy Orbison?
1: Sí, sí, sí. Ja no només ho diuen els resultats al xart, sinó que realment, si mirem l'històric, és el primer gran èxit, un dels seus més grans èxits.
0: I un dels seus més grans èxits, que més com dius tu, també ha estat versionada per d'altres artistes posteriorment.
1: Sí, com... sobretot per l'Orbison actual.
0: Per l'Orbison actual, molt bon, ben tirat. En Chris Isaac... un altre tio que, evidentment, no té cap rancança en reconèixer la influència directa del Roy Orbison i que va fer la seva versió d'Only the Lonely, però nosaltres sentirem, òbviament, l'original de 1960, l'original de Roy Orbison. Això és Only the Lonely. Ui, aquí ens hem quedat adormits.

0: bueno, hem tingut un petit desfiste de l'Ivan, que ara després el faré un parell de collejas, però continuem amb el Roy Orbison. Un Roy Orbison que segurament estava en el moment més alt de la seva carrera,
1: sí.
0: I que no hi tornaria fins a 20 anys més tard.
1: Sí, bueno, sí que va tenir èxits, però és cert que els que durant aquests anys 60, 61, 62, de fet ara després parlarem de la gira, que fa molt famosa amb els Beatles al Regne Unit, va ser exacte, com dius, el punt més àlgid. Després, bueno, van passar una sèrie de coses que el van tenir pràcticament 20 anys mig desaparegut, sí, sí.
0: Però bé, parlàvem d'Only the Lonely, que era any 60, 60 m'has dit.
1: 60, sí.
0: Vale. I després va tenir un altre gran èxit també, i hem parlat molts cops en aquesta casa de que en aquella època el que hi havia, sobretot, igual que importava, sobretot eren els singles.
1: Sí.
0: Més que no pas els LPs.
1: I els LPs també s'entenien d'una altra manera. Al millor eren cançons antigues que les recopilaven. Sí, mm-hmm. no era com entenem un àlbum avui dia, sí.
0: Sí, de fet, potser hem fet aquesta regressió avui dia a l'època dels singles. Sí. Els artistes actuals doncs donen molta més importància als singles que no pas al llançament d'un disc sencer. Però bé, tornem al 1961 i ens trobem amb un nou èxit de Roy Orbison, en el seu estil molt propi, un tema que se'n diu Running Scared.
1: Sí, Running Scared és una cançó que per cert està basada en el... Qui l'escolti per primera vegada trobarà similituds amb el bolero de Ravel,
0: uh-huh.
1: Que és com un,

0: tracta d'una manera realment espectacular. Cada vegada l'orquestra es van afegint instruments fins que al final apareix Alex.
1: Al final apareix.
0: Apareix Alex, sí, amb el cap ben a dalt, molt segur de si mateix, i bueno, al final ella, per sort, l'escull amb ell, el narrador, i tots respirem alleugerits.
1: Jo tenia ara una pregunta i... Són composicions seves?
0: Sí, la gran majoria són seves i amb algun company que va tenir, com el Bill Dees, per exemple, que va compondre després el seu super mega èxit, que ja que aviat sortirà, evidentment. Però també és cert que d'aquella època hi havia compositors que feien molt, que això Elvis compondre no va compondre gaire, el Jerry Lewis, pues, bueno, és una miqueta això. Hi havia una barreja. Running Scared sí que és d'ell.
1: Molt bé, doncs bé, jo crec que si et sembla podem posar Running Scared, anem a veure aquest crescendo, anem a veure aquesta orquestra, anem a veure aquest bolero de Ravel, si realment en sona o no en sona, i posem Running Scared, Roy Orbison.

0: Bueno, deixarem una miqueta el creixent d'aquest perquè els oients escoltin després. Però nosaltres continuarem amb aquesta carrera del Roy Orbison. Jo dic, Roy Orbison, com diria el jovent, en su prime.
1: Sí.
0: I ens trobem amb un altre dels grans hitassos d'en Roy Orbison.
1: Sí, és Crying, que això neix de... Bueno, Roy es va trobar amb una exparella, una botiga, es van simplement saludar, i ell va tornar, va pujar al cotxe i es va posar a plorar, recordant-la. I d'aquest retrobament va néixer aquest himne, anem a dir-ho, al desamor. Realment és una autèntica, és una obra mestra. Com diu la cançó, és difícil d'entendre, però el contacte, només el contacte de la teva mà em fa plorar. I la capacitat, és curiosa la capacitat que tenia Roy de posar paraules a alguna cosa que ja sabia, molt de nosaltres ja sabíem, que és l'enorme capacitat que té d'emocionar-nos un fet tan senzill i quotidià com un fregament, un petit fregament de la mà.
0: És realment curiós, també. Parlem any ara, 61, 62?
1: Ara parlem de 1961.
0: 61. Clar, tenim un senyor que està fent un hit com plora recordant una antiga amant.
1: Sí.
0: La qual cosa entenc que hi hauria un sector del públic que això ho veuria realment com una cosa terrorífica.
1: Doncs potser el món no estava preparat en aquell moment, però ell va començar, ens va ajudar, suposo que tots els homes, una mica.

0: entra dins de l'etapa aquesta, bueno, pues, d'un Roy Orbison, doncs, sí. Doncs posant la fàbrica de hits i anar fent. Aquesta cançó també té un bueno, va tenir una segona revifa, ja una miqueta com sí. La carrera del Roy Orbison també sí. Als anys 80.
1: Sí, de fet, la versió que he volgut portar avui és una que va gravar amb la Kay DeLang, uh-huh. Que realment crec que és una miqueta més lenta, el tempo és una miqueta més lent i li fa més bé a la cançó. L'original, evidentment, és espectacular, però aquesta crec que la fa una miqueta més emocionant. Amb aquesta cançó van guanyar tots dos un Grammy.
0: Van guanyar un Grammy.
1: Quan els Grammys valien alguna
0: cosa. Sí, abans que es donguessin així com així. Però aquest enregistrament amb la Kay DeLang, de quin any és?
1: Doncs m'enganxes.
0: T'enxampat. Bé, fem una cosa. Mentre busquem, perquè, i t'ho pregunto per una raó, i és perquè una de les rapifalles que va tenir en Roy Orbison als 80 sí. Va ser de la mà d'en David Lynch, que feia servir o que volia fer servir el tema Crying per la seva pel·lícula Blue Velvet, amb una escena que amb el propi Roy Orbison el va horroritzar. Però veig que clar, que Blue Velvet és del 86.
1: Sí, no. Però tu estàs parlant, jo diria, d'In Dreams, pot ser?
0: Jo, originalment volia... la primera opció...
1: Era Crying.
0: I l'escena el va... O sigui, el que volia el David Lynch sí. era Crying.
1: Era Crying. Aquesta dada no la sabia.
0: Però, sempre... vull dir, va acabar sent In Dreams, sí. Però el que ell volia... no sé per què la va canviar, no sé per què en David Lynch va decidir posar al final In Dreams i no Crying, però així va ser. Així va ser. En fi, al final no va ser per David Lynch a la pel·lícula, però sí va ser per la versió amb la Kay DeLang, que jo crec que la podem sentir ara a la versió de Crying de Roy Orbison i Kay DeLang.

0: Doncs no coneixia jo aquesta versió amb la Katie Lang de Crying, però ja que parlava amb David Lynch, no la va ficar a Blue Velvet, però sí que va acabar sonant Crying amb una pel·lícula de David Lynch, molt posterior, en Mulholland Drive. En Mulholland Drive hi ha una escena en la que van a un teatre musical, a un club, el Club Silencio, en espanyol, i es topen amb una cantant que se'n deia, o se'n diu, Rebeca del Río, que fa una versió molt sui generis de Crying en espanyol, Llorando. Amb una escena molt bueno, dins de tota la escena, sonografia o tota la manera de rodar que es veu a Mulholland Drive, que és sempre com molt oníric tot. I per tant, bé, doncs és una versió un poc convencional, diguem-ne. Però, va, deixem el cinema de David Lynch per ara i tornem a principis dels 60 amb en Roy Orbison.
1: Que va ser quan li van comentar de fer una gira per al Regne Unit,
0: sí,
1: amb uns nois que llavors estaven despuntant i que van ser els The Beatles.
0: Gira amb The Beatles. Quin any?
1: Doncs estem parlant del 61.
0: Any 61, és a dir, abans...
1: 61, 60... Va durar molt.
0: Bé, una gira segurament...
1: 63, perdona, 63.
0: Bé, els Beatles acabaven de treure el seu primer disc. O era just abans o era just després, però tot just acabaven de fer aquest primer disc, el Please Please Me, de tota aquesta història.
1: Sí, de fet, quan li van dir de fer la gira europea, ell era cap de cartell i els Beatles eren els taloners. Mentre es preparava i no es preparava, els Beatles va haver-hi la gran explosió i es va fer el gir. Roy Orbison va passar a ser el taloner, cosa que ell, quan va arribar allà, no va entendre. I, de fet, bueno, hi ha la història que explica que els Beatles, quan havien de sortir a tocar, es preguntaven què havien de fer allà després d'haver cantat en Roy Orbison.
0: De fet, jo sí que tinc una altra petita anècdota, que quan ell arriba al Regne Unit i veu que no és artista principal, cosa que, com dius tu, li va molestar, ell estava molest i mai no havia sentit parlar dels Beatles. De fet, ell no havia sentit parlar mai dels Beatles, i quan arriba i tal, i diu els Beatles, i ell diu, però què és un Beatle? I que en John Lennon, que rondava per allà, se li va apropar i diu, jo soy un Beatle. Bé, fa la gira pel Regne Unit i li va prou bé, però jo crec que ell, com tots, no n'eren conscients de que aquesta colla de grups del Regne Unit acabarien significant bé, la seva mort artística, i de fet, doncs els claus al taüt de la música dels 50.
1: Exacte. Va arribar als Beatles i ho van canviar tot. I ells segurament ni se n'havien adonat.
0: Bueno, dic, en Roy Orbison, com també li va passar en Little Richard, en Jerry Lee, etc. De fet, no només va girar al Regne Unit amb els Beatles, també va fer una gira a Austràlia amb els Rolling Stones, també per aquella època, any amunt, any avall. De tota manera, bé, diem que l'arribada dels Beatles i la invasió britànica va fer un terrabastall a tota la música que venia dels 50, però amb el Roy Orbison encara li va donar temps a tenir dos dels seus hits més fonamentals.
1: Sí, un parell de bales a la recàmera.
0: Ah, exactament, com per exemple una cançó que mencionava abans quan parlàvem de David Lynch.
1: Sí, que per mi, si em preguntes a mi, per mi és la millor cançó que va compondre mai, el seu gran èxit, la millor cançó que va fer ell, que és In Dreams.
0: In Dreams. Què podem dir d'aquesta cançó? Quin any tenim?
1: 1963.
0: 1963, per tant, com us dic, era any del primer disc dels Beatles, encara no sabien el que els hi cauria a sobre.
1: Sí. In Dreams és una cançó realment innovadora, perquè trenca, és important perquè trenca amb qualsevol regla que es coneixia fins al moment de la música pop. La música pop, al final, bàsicament és estrofa, no? Estrofa, estrofa, tornada, estrofa, pont i tornada.
0: Sí.
1: Pues, en Roy Orbison, en menys de 3 minuts, construeix, són realment 7 seccions diferents, sense repetició, no hi ha ni tornada ni estrofa, que van fluint, diguéssim, una darrere de l'altra. I tot això el que fa és, bueno, qui recordi un somni que hagi tingut, pues, ve a ser una miqueta això, són una successió d'imatges, d'allò, que sense to ni so, en què res es repeteix. Aquesta cançó, més que una cançó pop, sembla, jo que sé, una suite barroca, potser de Bach o de Händel, perquè realment és l'estructura és supercuriosa. Quan l'escoltem veurem que no hi ha una continuació, és una continuació molt orgànica, però no hi ha repeticions, uns patrons repetitius.
0: Doncs anem a veure com sonava aquests somnis d'en Roy Orbison, In Dreams.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust.

0: Bé, tenim de fons encara In Dreams, però anem a donar-li una miqueta d'alegria, que ens enrotllem molt i ja hem passat l'equador del programa d'avui. I encara hem parlat de Roy Orbison i no hem parlat de Oh Pretty Woman.
1: El riff més famós de la història, potser?
0: Un d'ells. Jo t'haig de dir una cosa, eh? Igual ara la gent dirà que soc un snob i aquestes coses, però... Oh Pretty Woman és una cançó que, de les que penses ja, el món no necessita sentir més Oh Pretty Woman.
1: Avui l'última vegada.
0: Avui l'última vegada. Avui Ràdio Mollet posarem l'última vegada Oh Pretty Woman. Anem a parlar d'aquesta cançó.
1: Sí, és... parla de la va compondre en Roy Orbison amb el Billy Dees, que parlàvem abans.
0: El seu col·laborador habitual. Col·laborador,
1: i tracta sobre la seva dona, la Claudette Frady. La llegenda diu, bueno, la història diu, és curiosa perquè mentre ells estaven treballant en cançons, doncs la Claudette va aparèixer a l'estudi i va dir, escolta, que me'n vaig a comprar. I en Roy doncs, es va girar i va dir, portes diners? No. I llavors en Billy es va començar a riure i li va dir, a pretty woman never needs any money. Una dona maca mai necessita diners. Llavors, aquesta frase se li va quedar gravada a la ment d'en Roy, va començar a tararejar una frase que era pues, Pretty woman walking down the street. I la llegenda diu que el riff són les passes que va fer la Claudette mentre marxava com... fent el gest de, sí, tens tota la raó, no necessito diners.
0: Bueno, doncs està molt bé la història, i si no, Nevero, he ben trobat-ho. També és veritat que és una cançó que no... Bueno, no és una balada, no és un... Per aquells que diuen que en Roy Orbison només són cançons tristes per tallar-se les venes, doncs veiem que no. I segurament també va passar la posteritat per un tema que era molt poc significatiu del que és la seva carrera.
1: Parles de la pel·lícula?
0: Bueno, definitivament, si, jo sí que segur que si ara sortim aquí fora i preguntem que ens diguin una cançó de Roy Orbison, la primera és Oh Pretty Woman.
1: Sí.
0: Bé, després això acaba amb una pel·lícula de, pues, no sé si l'any 80, no sé, deu ser 80, 89, 90, sí. Algo així, i això ho bé, doncs, ho fa saltar la banca, evidentment, fa saltar la banca, però Roy Orbison ja havia traspassat aleshores.
1: No va poder disfrutar, és que la vida del Roy Orbison, si l'analitzem així amb els quatre punts principals, és bastant trista.
0: És bastant trista, sí. I també val a dir que abans de no tenir aquest èxit en la pel·lícula, etc., els Van Halen van fer una versió molt famosa.
1: Sí, correcte.
0: Que, bueno, al final tampoc canvia, no canvia gaire de l'original, la dels Van Halen.
1: No, bueno, és que és una cançó, quan ja està ben feta, ja no cal.
0: Doncs si una cançó està ben feta, no cal fer més canvis, i ara, doncs, escoltarem, ja ho dic, per última vegada a la humanitat, Ràdio Mollet, posarem Oh Pretty Woman.

0: Bueno, com us deia, ja no cal sentir més de Pretty Woman, insisteixo. Evidentment, no és una mala cançó, no és que no m'agradi, etcètera, etcètera, però pertany a aquest conjunt de cançons que dius, ja no cal. Quin any era el Pretty Woman?
1: El 64.
0: 64, per tant, ara sí que ja ens trobem en una frontissa en la qual els pioners del rock dels 50 se n'adonen que han vingut un conjunt de joves que ja no... que malgrat que els reverencien i els tenen com a referència, però el públic ja no vol sentir, el públic jove, que és el que consumia, ja no vol sentir a un senyor ja de 30 i pico anys, com devia ser en Roy Orbison aleshores, cantant cançons tristes.
1: Bueno, però és que parlem de 31 anys.
0: Sí, és curiós, perquè, clar, això és una cosa que ens fa mal a nosaltres ara, perquè tenim algun anyet més als 31.
1: No gaire més.
0: Però, clar, aleshores, per un adolescent de Wisconsin...
1: Perdona, et faré una miqueta més de mal, perquè realment aquí tenia 28.
0: 28. Doncs per un adolescent de Wisconsin, un senyor com en Roy Orbison de 28 anys era un puto vell. El jovent és així. Bé, aleshores comencen a donar-se una successió de circumstàncies que li van marcar la vida durant molts anys.
1: Sí, en aquell moment, doncs, el món pràcticament era seu. Era un èxit mundial, una dona a la que estimava i tenia tres fills, però diguéssim que el destí li va preparar una sèrie de cops que a ell i a qualsevol suposo que el van destruir pràcticament per complet. El 1966 surt el que havíem comentat abans, a moto. Eren grans fans de les motos, i en aquest any, en 1966, un accident de moto amb un camió els tira pel terra i la seva dona, la Claudette, mor als braços de Roy.
0: O sigui, ell portava la seva dona i té un accident amb la moto i mor ella.
1: Mor ella. Ella mor als seus braços i ell veu com la seva dona perd la vida i acaba absolutament destrossat. Intenta refer-se com pot, inclús fa una gira per tornar a Regne Unit, torna a fer una gira, però un altre cop al destí l'està esperant i allà rep una altra notícia terrible, que és que els seus hi ha un incendi a casa seva i dos dels seus tres fills, el Roy DeWayne, que tenia llavors 10 anys, i l'Anthony King, que tenien 6 anys, tots dos moren en aquest incendi. Va haver-hi un tercer fill, el Wesley, que tenia 3 anys, que va aconseguir salvar-se.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però que en 2 anys, doncs, perd la dona, perd dos fills, a part perd dos fills en les circumstàncies amb un incendi, vull dir que no... realment desagradable. Llavors el Roy queda completament destrossat i se submergeix pràcticament un silenci pràcticament total discogràfic de gairebé 20 anys.
0: El tio es passa 20 anys sense donar gaire senyals de vida, també amb problemes amb la beguda.
1: Sí, i amb el tabac, que això li provocarà després més problemes.
0: I aleshores ens veiem obligats a fer un salt temporal de 20 anys.
1: De 20 anys. Realment, 20 anys. I si parlàvem que llavors tenia 28, estem parlant de 20 anys, pues, 40, 50 anys.
0: No arribava als 50 anys i ja era vist com una... no una vella glòria, sinó com una mòmia vinguda de l'antic Egipte. A l'any 85... clar, als anys 80 recordem que hi va haver aquesta onada de revival del rockabilly, que ho podem veure en pel·lícules com Peggy Sue se casó, per exemple, o moltes altres. Ho podem veure també amb una certa moda del rockabilly. Es tornava a veure als carrers, fins i tot als carrers aquí a casa nostra. Anaves a Barcelona i hi havia rockabillis. I aleshores també els antics pioners dels 80, també una miqueta commemorant els 30 anys de les seves gravacions mítiques, etc., doncs en feien uns bueno, doncs concerts, events, etc., i, per exemple, el 1975, en Roy Orbison, junt amb en Jerry Lee, en Carl Perkins i en Johnny Cash, van gravar un àlbum junts, Class of 85, que era una mena doncs, de reunió, homenatge. Però per una miqueta de tornada a l'escena pública i a l'escena discogràfica d'en Roy Orbison als 80.
1: Sí, a través del cantant de l'Electric Light Orchestra, el Jeff Lynne, doncs el convenç de ser el seu productor i de tornar. Ja havia tornat amb el tema del Grammy, va aconseguir un altre Grammy amb la Emily, un altre duet amb la Emmylou Harris.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, tornava a estar una migueta, no era el que havia sigut, però bueno, estava allà. La gent el tornava a reconèixer, la gent el respectava moltíssim i li van dir, escolta, doncs no, per què no ho provem? Anem a provar amb un disc. I inclús va haver-hi la seva inclusió en el Saló de la Fama del Rock and Roll. A petició d'en Bruce Springsteen.
0: Sí.
1: Vale, llavors, tot això va ser com una mena de llavor per la tornada del Roy a l'escena i després el que havies comentat del David Lynch, també, evidentment, que a Blue Velvet, doncs, una escena realment icònica.
0: Aleshores, tenim un caldo de cultiu, que diferents elements que van germinant en l'enregistrament d'un nou disc, el primer que ja feien en anys.
1: Sí. Va ser un àlbum que es va dir Mystery Girl, que personalment personalment jo crec que moltíssima gent deu estar d'acord, és el seu millor disc, és que és irònic, perquè realment fa el seu millor disc.
0: Però
1: quan, lamentablement, la vida està a punt ja de donar-li el tercer cop definitiu.
0: Anem a deixar una miqueta aquest cliffhanger. Anem a escoltar el que seria el gran single d'aquest seu darrer disc i una cançó, doncs conegudíssima dels 80. Això és Roy Orbison, You Got It.

0: Bé, ho hem deixat amb aquesta intriga. Tenim un nou disc, tenim el Jeff Lynne, productor que va treballar amb bueno, molts grans, i la pròpia Elo, déu-n'hi-do. Però alguna cosa havia passat.
1: Sí, de fet, ell va trobar molt recolzament amb el seu veí Johnny Cash, amb la June Carter, amb la dona, sí, que eren veïns. De fet, el Johnny Cash va comprar els terrenys on es va incendiar la casa per fer uns horts i que ningú edifiqués allà. I la seva vida també es va anar apagant i l'única alegria que va tenir va ser quan va conèixer la seva segona dona, la Barbara Jacobs, sí, que en aquell moment, clar, és que parlàvem d'edats, en aquell moment tenia 18 anys i Orbison en tenia 33. Aquí va, bueno, en Roy va demostrar que de vegades la diferència d'edat no importa si realment hi ha amor. Van arribar a tenir dos fills.
0: Sí.
1: I en... després, a l'any 77, tirem una miqueta enrere, perquè després serà interessant, serà important, que va haver de ser operat d'urgència, un triple bypass al cor a causa del tabaquisme, que mai va abandonar.
0: A l'any 77?
1: Sí. Molt bé. A l'any 77. Ja començava el seu cor a avisar-lo.
0: Tot i ser molt jove, 33 anys.
1: Sí, sí. Correcte, el 77, si va néixer el 30, 40... En aquest cas tenia 41 anys.
0: 41 anys.
1: Sí.
0: O sigui, vale, és quan s'havia casat amb els 33 anys i als 40 té aquest sotrac, aquesta operació, sí, d'urgència, el triple bypass, poca broma, que li faria el doctor Nick Riviera.
1: Sí. Però fixa't que amb quina veu uns anys després torna.
0: Sí.
1: Perquè realment està en el seu prime.
0: Sí. Sí, segurament aquest punt de maduresa a la veu hi ha un senyor de 40 i molts, inclús cantava inclús millor que quan tenia 20 i tants.
1: Va ser que ahir el van considerar i li van dir de dues maneres, de Big O, la gran O,
0: sí,
1: i el Caruso del rock.
0: El Caruso del rock, clar, evidentment, parlant d'Enrico Caruso.
1: Enrico Caruso. Una capacitat, eren tres octaves, però que no és molt espectacular, tot i que està bé, no és molt espectacular, però era la potència que tenia vocal que li permetia arribar a unes notes excepcionalment altes.
0: Va, no ho deixem, no ho fem allargar més. Tenim el disc Mystery Girl, un nou disc a bombo i plateret d'un dels pioners dels 50. Hi havia una certa expectació, sí, un productor de molt prestigi com en Jeff Lynne, però...
1: I, bueno, el Jeff Lynne en surà... Hi ha gravat l'àlbum en estudi ho fa acompanyat pels Heartbreakers i l'ajuda gent com el Bono o l'Elvis Costello.
0: Heartbreakers,
1: la banda de Tom Petty, que llavors estava a tope en aquell moment. Vale. El Mystery Girl havia de ser l'àlbum que consagrés el Roy com un artista actual, deixant de banda tota aquella figura antiga, ja de tornada, no? com podia veure's en aquell moment.
0: Sí, el Jeff Lynne aconsegueix... Crec que aconsegueix bastant bé modernitzar el so d'en Roy Orbison, però d'una manera bastant orgànica.
1: Sí, sí, sí. De fet, inclús hi ha un directe l'any 89 amb el Black and White Night Live, que és un directe molt espectacular, que inclús el Black and White, vull dir que està rodat en blanc i negre, i el personal que acompanya en Roy Orbison és gent realment impactant, com Jackson Browne, K.D. Lang, Bonnie Raitt, Jennifer Warnes als coros, Bruce Springsteen, Thibaut Burnett, Elvis Costello, Tom Waits a les guitarres, vull dir que es van oferir per estar al costat del seu ídol.
0: Això parlem any 1989.
1: 89.
0: El disc es publica el 89?
1: El disc es publica el 89, correcte.
0: Però ell no ho va veure.
1: Ell només va acabar de... Estava en postproducció.
0: I, en postproducció?
1: Doncs un dia li confessa al seu amic Johnny Cash que torna a tenir mal al pit. El Johnny Cash li demana, sisplau, que vagi corrents al metge. Roy Orbison no li fa cas. I un dia ja directament el troben mort al seu llit.
0: Per tant, dins aquesta tràgica vida d'en Roy Orbison, quan té tot de cara un altre cop, no arriba ni a veure-ho.
1: No.
0: Perquè traspassa abans, traspassa el mateix en 89, però uns mesos abans, o unes setmanes abans, de la sortida d'aquest disc, d'aquest Mystery Girl. Podem sentir una cançó més de Mystery Girl. Anem a fer molt, molt ràpid. Anem a sentir She's a Mystery to Me.

0: disappear. A love so sharp it cut like a switchblade to my heart. Words tearing me apart. Estem ja a la recta final. Tenim en Roger Bison, que va dissortadament traspassar sense veure l'èxit del seu darrer disc en solitari, però encara li havia donat temps a tenir un projecte, un projecte comú, un grup, diguem-ne, força interessant.
1: Un supergrup, el millor supergrup que ha existit mai, que és els Traveling Wilburys.
0: Traveling Wilburys, quins noms composaven aquest supergrup?
1: Doncs noms mites: en George Harrison, en Jeff Lynne,
0: sí,
1: en Bob Dylan, que estranyament va decidir compartir les gravacions amb algú, evidentment el Roy Orbison, i llavors una estrella molt emergent com era el Tom Petty.
0: Que segurament estaria flipadíssim d'estar envoltat d'aquesta gent.
1: Sí, allò va sorgir a partir de que el Jeff Lynne estava produint el disc Cloud Nine de George Harrison, perquè si algú si situï és la que inclou la de Get My Mind Set On You, vale? I llavors, buscant una cançó per la cara B del single This Is Love, estaven treballant, en Lynn havia quedat per sopar amb Roy Orbison i li va dir: escolta'm, per què no et vens, que anirem a casa del Bob Dylan a gravar i tal. I bueno, pues, quan vam anar, el Jeff Lynne va dir: escolta'm, espera, perquè he d'anar a buscar la guitarra, que li vaig deixar a un noi que es diu Tom Petty. Bueno, quan es van reunir tots, van crear una cançó que els hi van cantar a tots, no tenia nom, que per cert, el títol va ser d'una caixa que tenia Bob Dylan allà sense obrir, on sí, hi havia una etiqueta que era, pues, fràgil, doncs Handle With Care.
0: Handle With Care. I aquesta va ser la primera cançó que van...
1: Sí.
0: I d'aquí va sortir un projecte de sencer.
1: Sí, perquè quan la van presentar a Warner, Warner va veure tot allò i va dir: escolta'm, aquí jo veig diners, jo veig pempins, i va dir: escolta'm, això no es pot quedar de cap manera així. Llavors heu de fer alguna cosa.
0: Pues nosaltres sí que hem de fer alguna cosa i no podem deixar de fer-ho abans no acabem avui, que és sentir aquest Handle With Care dels Traveling Wilburys.

0: em fa mal a l'ànima haver tallat això i haver tallat un personatge tan interessant com en Roy Orbison, però ens fan fora. Ens fan fora aquí a Ràdio Mollet. Estan ja escombrant i posant les cadires a sobre la taula. Armin Nazarian, tot un plaer. Moltes gràcies per tornar aquí al Bertiqui.
1: Moltíssimes gràcies. Ja sabeu que només heu d'avisar-me, jo aquí estaré.
0: Si ens portes personatges com en Roy Orbison, sí, doncs serà sempre benvingut. I nosaltres tornarem sempre a la setmana que ve. I no ens falti, que no ens falti el Bertiqui la setmana que ve també.
2: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
0: I un plaer passar doncs una tarda d'himnes amb tots vosaltres a la mateixa batora, mateix batcanal, i aquest programa, com sempre, el podeu recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. I mentrestant, doncs nosaltres recollim les nostres coses i marxem, que hem de baixar la persiana. Moltes gràcies per escoltar-nos aquí a l'Armin Nazarian, aquí us parla Carlos Molina i a l'Ivan Núñez tocant botons, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?
2: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

0: Sapore di sale.
1: Corria 1964.
0: Sapore di mare.
1: Tu ja hi eres?
0: Un gusto un po' amaro.
1: Era estiu.
0: Di cose perdute.
1: I aquesta cançó.
0: Di cose lasciate.
1: Va ser aquell estiu.
0: Lontano da.
1: La que més sovint van posar a totes les ràdios.
0: Mundo è diverso.
1: La que preferien ballar les parelles d'enamorats.
0: Il tempo è dei giorni che passano qui.
1: La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor. Una d'aquelles sense data de caducitat.
0: Ti butti nell'acqua e mi lascia guardarti.
1: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.

0: el gran Gino Paoli. ¿Vayas, cocodrila? Sí, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo de giorni que passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard, perquè en aquelles festes particulars les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan l'estem vivint.

0: No fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Pop Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fine, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco.
1: No m'importa
0: música al mil por mil.
1: Tu per me sei l'una estelle, tu per me sei.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Turia i sus afluentes. I una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Sense fine. Ai, Josep Maria, Francino, amb P de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells guateques que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem on portàvem doncs, la beguda i una mica de pica-pica i bueno, un es dedicava a posar música, no? I li dèiem, va, i comença a fotre les lentes perquè com aquí no ens estem menjant ni una rosca. I al final sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa esperaves que sonés aquella El Guardiano del Far o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder. Un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro. Amore Grande, Amore Libero. Una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer que Yo Quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gràcies, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiado.

0: por favor no se lo digan nunca.
1: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià, i cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
2: Per ricordare un cantautore di Genova que no c'è oggi qui.
1: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i muchas gracias, como siempre, por tu ayuda, por tus... muchas colaboraciones en nuestro programa. ¿Tens ganas de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica... està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. Arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84. I el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival que es va celebrar el desaparegut Scala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment.

0: On van les cançons?
1: No ho sé, van cap on volen anar. Són bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van. Però allà a quarts de quatre de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
2: Que no podia faltar... i que està una vez más con los amigos de la cadena catalana. Gracias. Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
1: Ara estic descansant. Això és descans.
2: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
1: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu.

Moltes gràcies. Aquesta? Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremava només les d'amor.

0: per aprendre.
1: Esclar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: Ah, però sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol del Joan Manuel Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
1: És molta, molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament. I jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
0: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
1: Exactament.
0: Què podem fer, David?
1: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle, i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida, i prou, res més que això, res més que això. I celebrar cada dia que et lleves.
0: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut

0: entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
1: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
0: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Ràdio Esclap en directe.
1: Va.
2: Radio Esclap. Hola. Con Salvador Escamilla.
3: I bon dia, Catalunya. Bon dia i una cançó.
0: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida, per escoltar-la ara i compartir-la amb tots els oïdors.
1: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
0: Quina posem, David?
1: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
4: Iru gautz bakarrik zekizkin esaten antzinako ipuin xarmagarriak maitasun histori poeten amesti besterik etzekin hain gaztea zan. Maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Knörr. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
5: És com un joc. És un joc entre la fidelitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
6: No me l'estimo encara.
5: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè entre altres coses el que faig és que ho cantin ells.
6: Paraules de...
5: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
0: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill.
5: I les responsabilitats són personals i de cadascú. O sigui, jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagin anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de la utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Jo dic, serveix. Dic, llavors això va bé. Bueno, o sigui, això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental. Hòstia, fantàstic.
0: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
5: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada. Hey,
0: qui sap on és? Hola, Anna, guapíssima. Hey.

0: amor.
1: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs, Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria en més que un èxit, en un himne?
2: No, no tinc idea, no. Ni la cançó de matinada, que seria que tampoc estaven en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit Cançó de matinada. Cançó de matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
3: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
2: I, sens dubte, per mi, Cançó de matinada és millor cançó que Paraules d'amor.

0: de foc.
1: Com recordes el Serrat d'aquella època?
2: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud perquè tots dos, ell i jo, som part del mateix camí.
3: Él me quiso tanto. Sigo enamorada.
1: Sí, és Amaya.
3: Juntos atravesamos
1: la de Mocedades.
3: Una puerta cerrada,
1: però en solitari.
3: Él, como os diría.
1: Bé, no del tot en solitari.
3: Era toda mi ocupación.
1: Perquè en aquesta ocasió,
3: cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor.
1: També l'acompanyava Joan Manuel Serrat.

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauria en la temptació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no el sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància, és una cançó que de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Això, bueno, ho han fet diverses que no ho són, però per això forma part també de les fantasies de cadascú, i que els hi conservi si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Però paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
4: Salvador Escamilla.
5: Radioscop es un onda metraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop.
6: Desde Radioscop, con amor, son las 11 y 28 minutos.
7: Para no perder la memoria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans, el leitmotiv del seu llibre, Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso, de Lucha Dada. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla. Cuido del mar, Luch.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, sisplau. Aquí, aquí, aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011, Manolo i Ramon, al Duo Dinámico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: evidentment, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i del Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que Déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més, d'alguna manera, ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: No tinc cap assignatura pendent.
1: Té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, allò és una història del passat que si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o...
1: Costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt, molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments pues, tampoc que siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues no, pues són és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: I sobre el tema del la-la-la, el 1981 comentàvem amb en Joan Manuel per antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
3: Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, a un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. No prosperava, sinó que se'm va contestar, exactament a mi em va contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que volia ser un cantant internacional provincià, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincià.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
3: Sí.
1: Però es va editar el disc en català? Algun lloc?
3: Sí. Jo realment no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
1: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
4: Sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de la La La, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Caps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Caps, Frank Johan, que feien aquelles revistes al Paral·lel. Artur Caps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio, de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, la, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això. Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estava en el mateix hotel, amb el Joan Manuel, i molt bé, va fer tota aquesta relació. I després jo m'ho combinava sempre, que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon a l'hotel, i va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en catalán. Digo, joder, pues entonces, ¿qué vais a hacer? Y la persona que me va a explicar, telefonó, dice, el Fraga Iribarne, que tenemos el ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. I llavors se li van donar a la Maciel, i llavors la Maciel va guanyar. I quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña, va dir el Maciel. No sé si se l'han fotia o... Diuen, gràcies, això.
1: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
5: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
6: No, però podria comptar català.

0: català, castellà.
1: Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
0: Català, castellà, portuguès.
1: Eu...

0: castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també, anglès?
2: Som

0: castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també?
0: Anglès? Anglès i...

0: què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravàvem a Eslové, també. Ja, sí? Sí, estava ja tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
1: Disculpa'm, Joan Manuel, vull rebobinar una micatona, eh? Sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem amb paraules d'amor.
2: Ella em va estimar tant.
1: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
2: Jo me l'estimo encara.
1: I l'hem escoltat en euskera.
2: Plegats van travessar.
1: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
2: Una porta tancada.
1: I la Maya, de Mocedades, en castellà.
2: Como os podré.
1: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
2: Era tot el meu món, llavors.
1: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
2: Quan en la llar cremava.
1: Una versió especial.
2: Només paraules d'amor.
1: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
3: Molt bé.
1: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
3: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé, un altre nom, Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha una tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i els que tornaven els deien indianos o americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, Sitges ja representava dir aventurer, i en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura, allà que havien, els pintors havien fet els suplets i allò, aquella cosa que rascava,
1: sí.
3: Va sortir el nom de La Cubana. I dius, mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
1: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'amor, que l'hem adaptat a l'estil Bollywood, no? A l'indi. O sigui, aquesta seria potser la cançó que... El Paraules d'amor, vaja.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Hola, sóc en Pele Barnial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula Alta. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula Baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
7: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
6: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
8: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol. See you later, alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrulos avui? See you later. L'altre dia, en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele. Duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola. I ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

0: Queen of Hearts.
1: No one did it really smart.
0: Joyce Newton.
1: The Joker ain't the only fool.
0: Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de l'Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles però també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdevenir aliments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promits entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promits. Però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura, i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore, perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9... Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Però jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. Dic en poques paraules, ve a dir, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex, eh? Estava en el número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

living on a prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dóna bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a sessió de ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això.

Bueno, ja he dit moltes vegades que quan un DJ triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és el més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etc, etc. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen, en una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals.
1: Be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.
1: In every life we have some trouble. But when you worry you make it double. Don't worry. Be happy.
0: I no et preocupis, dedica't a ser feliç. O almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Mil sobre hojuelas, que diuen en castellà.
1: He may have to litigate, don't worry.
0: Be happy.
2: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora, a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro, en bus, o quan passeges el coco al teu costat.
1: Be happy! Be happy now!
0: En el 10, Walking on Sunshine, de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive, de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer, de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la pel·li. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de Festa Major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball, el grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... l'amic Billy Joel. Uptown Girl.

Uptown Girl, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83.

en el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. El gran clàssic de 1966 dels Beach Boys. En el seu moment, la cançó més cara de la història, la gravació de Good Vibrations.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació de les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que sí, repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore. Són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, els Monkees Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel, Uptown Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit, i en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran.

El gran Freddie Mercury amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

La cançó prota avui. De l'espai de les versions. De l'amic Ramon Castells de Barcelona.

0: Naked Living Doll, Cliff Richard, la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però el 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar.
0: No perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.
1: Cada

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Salutacions cordials, gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on recordem els grans èxits de la música pop i rock de la dècada dels 80. Avui repassem alguns dels èxits del 1980, un any en el qual Regne Unit i Espanya van acordar reobrir la frontera entre Gibraltar i Espanya, que estava tancada des de l'any 1969, i també un any en el que Ted Turner va crear CNN, la primera companyia d'informatius de televisió que transmetia durant 24 hores arreu del món, en viu i en directe.
1: 1980.
2: I aquest és un dels èxits que sonava a l'estat espanyol, de la mà de Los Secretos, un tema mogut que va ser dels més destacats de la seva discografia. Déjame.

0: S'iniciava la dècada dels 80 i començaven a aparèixer grups com aquest que es va anomenar Journey. Aquest és el tema Any Way You Want It, que portava doncs, el primer pla de l'escena musical aquestes bandes d'un estil heavy descafeinat, que després va triomfar molt en els propers anys, com Europe, Van Halen o Bon Jovi, que mica en mica van anar sonant arreu del món. La dècada dels 80, avui al Rock and Classics.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.

música ska anglesa seguia tenint molt d'èxit amb els Madness i aquest èxit que es va anomenar Baggy Trousers. Tornem al nostre país ara per a recordar un èpic tema de Miguel Ríos que es deia Santa Lucía. A menudo

0: Arriben clàssics amb Esteve Llop.
1: I anem cap a la música disco amb totes les seves lletres, de la mà de Otawan i aquest tema que duia per títol D-I-S-C-O.
0: Recordem la música dels 80 al Rock and Classics.

0: Aquest és un tema que segur has escoltat en moltes versions diferents, però aquesta és la versió original de Nacha Pop, aquest gran tema que es diu Chica de Ayer i que sonava aquell 1980. Dando vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Som-hi, seguim amb més èxits dels 80.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits.

El 1980, Prince editava el seu tercer llarga durada. L'any 77 es presentava amb For You, el 79 amb Prince i l'any 80 Dirty Mind, el primer llarga durada que va començar a tenir repercussió mundial. I aquest era el tema que li donava títol, Dirty Mind. Anem a escoltar un altre tema d'aquest llarga durada de Prince, que va començar a ser, com dèiem, el més notori des dels seus inicis l'any 77 als Estats Units. Aquest era el tema Head. Rock and Classics.

Els britànics Queen iniciaven dècada amb un treball molt interessant, es deia The Game. Hi havia temes de tall rocker com aquest Crazy Little Thing Called Love, però també altres més ballables que apuntaven maneres pels següents discos dels britànics. Un tema que, per cert, quan sonaven les emissores de ràdio hi havia molta gent que pensava que era una banda de música negra, i no era així, eren els Queen. Aquest era el tema Another One Bites the Dust.

El desaparegut músic britànic Robert Palmer amb un dels èxits del 1980, un single que va sonar força i que es deia Looking for Clues. Seguim repassant més èxits del 1980, ara amb aquest excomponent de moltes bandes, com per exemple Blind Faith o els mítics Traffic. Estem parlant de Steve Winwood, que durant els 80 en solitari també va triomfar. While You See a Chance, Steve Winwood.

0: Peter Gabriel va tenir molta repercussió amb un tercer llarga durada anomenat senzillament Peter Gabriel 3. Aquest era un dels seus temes, I Don't Remember, que portava a l'actualitat a les bateries electròniques per primera vegada en la seva discografia. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics.estevallo,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Ens acomiadem avui amb un altre dels temes de Peter Gabriel, des d'aquest Peter Gabriel 3, el tema que iniciava aquest llarga durada i que es deia Intruder. Adéu-siau.

I know.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, que m'entrebanco. Avui tenim programa especial, per què? Perquè és Sant Jordi. I ja que és Sant Jordi, posarem tot el programa cançons romàntiques d'amor, alguna de desamor, de que es van ballar al Vallès en la seva època, ja sigui els 80, 90, 70, 2000, tot el que implica cançons romàntiques. Com en aquest cas, marxem amb Michael Jackson, el seu I Just Can't Stop Loving You, de l'àlbum Bad, de l'any 1987. Quan feia la llista vaig trobar que aquesta cançó hi havia de ser, perquè és preciosa. Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You.

Just Can't Stop Loving You, ens deia el Michael Jackson des de l'any 1987 amb el seu disc Bad, una cançó, una balada preciosa. Com preciosa és la cançó que posem ara des de l'any 1991 dels Guns N' Roses, el November Rain. L'Axl Rose tocant el piano, l'Slash a la guitarra, tota la banda van fer aquesta mega balada. November Rain de Guns N' Roses.

mare meva, quina mega balada. November Rain, des de l'any 1991, de Guns N' Roses, de Slash, amb aquesta guitarreta, el piano, l'Axl Rose, tota la banda, una passada. Avui especial Sant Jordi, per això posem cançonetes romàntiques, com en aquest cas marxem fins al Regne Unit, a l'any 1995, amb els Take That i el seu Bath Good, que va ser la que els va portar el trampolí de la fama. Take That.

I just want you back for good. Ens deien els Take That des de l'any 1995 amb el seu mega hit Back for Good des de l'any 95, com dèiem. Vinga, va, anem amb algú més proper. Anem fins a Constantí. No sé si hi ha alguna pista per la cançó que pugui venir ara. Anem fins a Constantí. Quin grup hi havia a Constantí que va fer molt famós? Aquesta cançó és per dir-te que no t'enyoro, nen, els Pets. I quan me'n

0: Aquesta cançó és per mi.
1: Els Pets, amb el seu No t'enyoro, nena, des de l'any 1994. L'he volgut posar perquè també la cançó té una mica de broma, no? No t'enyoro, nena, amb un dia dels enamorats i tal, perquè sempre pot haver-hi desenganys. I em venia de gust posar una cançó en català. Després n'hi haurà una altra, ja us la podeu anar imaginant. Ara Fast Love amb el George Michael.

Mare meva, quina elegància, per favor, quina elegància. Fast Love, de George Michael, des de l'any 1996. Amb el rerefons, la sentiu de fons, que sona el Forget My Nots, de la Patrice Rushen. Mare meva. I per elegància, també, des de l'any 1977, una de les cançons d'amor, de per si, de l'història de la música, el How Deep Is Your Love, dels Bee Gees. Qui l'ha escoltada i no s'ha fet uns dancings amb aquesta cançó? Especial Sant Jordi des de Ràdio Mollet.

Deep is your love, dels Bee Gees. És que això amansa les feres, aquest tipus de cançonetes. A mi és que m'encanta, i quan faig els meus concerts acústics reconec que la toco perquè m'agrada molt. Com m'agrada molt també aquesta cançó que ve ara des de l'any 1984 de l'Stevie Wonder, I just called to say I love you.

0: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia, a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
0: Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: Sí?
5: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
4: Ho sento, però ja tinc plor.
5: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
4: Però què dius? És una cosa més important.
5: Doncs explica't.
4: D'acord, és un programa de ràdio.
5: Un programa de ràdio?
4: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
5: I quin és aquest programa?
4: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
5: Doncs sembla divertit.
4: Us esperem.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès. Avui especial Sant Jordi. I tots són cançons d'amor. Hi ha alguna de desamor, però bueno, tots són cançons d'amor. Anem amb el que per mi és la balada de les balades, la cançó d'amor de les cançons d'amor. Des de l'any 1987, els Whitesnake ens van fer aquesta brutal cançó que es diu Is This Love? Ja sé que avui és el dia dels llibres i les roses i tot això. Jo sóc molt de llegir lletres de les cançons. I aquesta cançó, la lletra, és un poema, per favor. Is This Love, des de l'any 1987, del seu disc 1987, Whitesnake, amb el Is This Love. Gaudiu-la perquè és preciosa.

com us comentava abans, per mi és la balada de les balades, i avui que és Sant Jordi em venia de gust posar cançons d'amor, i per mi el Is This Love de Whitesnake des de l'any 1987 és la millor cançó d'amor que mai he escoltat. Originàriament aquesta cançó anava per la Tina Turner, però el Dave Coverdale, el cantant de Whitesnake, quan la va fer va dir: no, aquesta cançó, nois, ho sento, però me la quedo per mi, per la meva banda. Whitesnake, Is This Love. Ojo amb el que anem ara, que anem fins l'any 1986. Pot semblar que no sigui una cançó d'amor, però sí que ho és. És el Living on a Prayer de Bon Jovi. Per què l'ha posat? Perquè la cançó parla de superació, de problemes que hi ha en parella, que sigui l'economia, que sigui allà. I un ajuda a l'altre, i Bon Jovi en el seu dia va fer aquesta mega cançó, un hit dels anys 80, com és el Living on a Prayer. Ara sentirem el Rich Sambora amb el Talbox. Vinga, va, Living on a Prayer.

Living on a Prayer, ens deien els Bon Jovi des de l'any 1986. És una cançó que anima, no? Perquè en primer, tonalitat menor, però després ja quan dispara passa a la tonalitat major amb aquests megacrits, amb el seu Living on a Prayer. A mi és que m'encanta i és una cançó d'amor. I per cançó d'amor també la que ve ara des de l'any 1990 amb els Extreme, des del seu segon àlbum, Porno Graffiti, un dels seus grans himnes, que és el More Than Words. Qui no l'ha cantat, aquesta?

Sembla mentir el que es pot arribar a fer amb dos veus i una guitarra, eh? I això ens ho va fer el grup Extreme, amb Nuno Bettencourt com a mandamàs a la guitarra. More Than Words, des de l'any 1990. Mira quins corals. Ai, ai, ai, ai. M'hi sumo i tot. M'encanta. More Than Words, des de l'any 1990. Quina passada de balada. Però ojo amb el que ve ara, que ens posarem tots a ballar, tots drets. Vinga, va. Never Gonna Give You Up, des de l'any 1987, amb el senyor Rick Astley. I avui, que és el dia dels enamorats, Sant Jordi, Never Gonna Give You Up, mai et deixaré tirat o tirada. La vaig trobar adequada pel dia d'avui. Vinga, va, Rick Astley. Bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi.

Never Gonna Give You Up, ens deia el bo d'Enric Asley des de l'any 1987. Quina passada de cançó, eh? No us ha alegrat una miqueta? A mi sí. I del 87 anem fins l'any 80 amb una mega cançó de la Stephanie Mills. Never Knew Love Like This Before. També la trobo una brutal cançó d'amor. Mai he conegut un amor com el teu. Never Knew Love Like This Before.

Never knew love like this before, ens deia la bona de la Stephanie Mills, des de l'any 1980. Ojo amb el que ve ara, senyors, perquè amb aquesta cançó em despediré de tots vosaltres i vosaltres, nois i noies, anava a dir. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet. Des de Ràdio Mollet, què em passa avui a la boca? És Sant Jordi, espero que hagueu tingut un molt bon dia, que tingueu un molt bon dia. Roses, llibres i molt d'amor. Com marxem amb aquesta cançó que per mi és l'himne de la llengua catalana, la cançó d'amor de Boig per tu. Fins la propera!

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
4: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, persones sensibles i intel·ligents que us apunteu aquesta setmana a un nou viatge de 2 hores a través dels paisatges sonors més al·lucinants del planeta. Salutacions cordials i abraçades de Belén Losada ajudant des de la rereguarda i d'un servidor davant del micròfon. Persones amb l'engrescadora missió d'aconseguir que passeu una bona estona amb la nostra edició estiuenca número 71, última d'aquest any 2026. Avui tenim una edició amb una primera part especial en la que rescatem les músiques formidables de 3 de les bandes que estaran enguany a la 6a edició de Festival Més, petit gran festival de músiques del món, del Baix Montseny. Com de costum, l'entitat organitzadora és l'Associació Cultural Sense Ànim de Lucre, Palau Cultural Ateneu de les Arts. I en aquesta 6a edició, que tindrà lloc el divendres 11 de setembre amb el concert d'apertura i el dissabte 12 amb 3 propostes magnífiques, l'espai tornarà a ser el Centre Cultural Can Balmes de Santa Maria de Palautordera. Abans d'entrar a la matèria del dissabte, us direm que la banda convidada a Festival Més per al divendres 11 de setembre, a les 21 hores, és semiautòctona, amb part dels seus membres residents en el Baix Montseny. De Pocos, formació irlandesa i catalana, fa poc temps que caminen i encara no tenen enregistraments vàlids per a un programa de ràdio, però ja us avancem que ens delectaran amb una barreja de versions de 2 mítiques bandes irlandeses, els irreverents de Pogues amb el seu estil de punk rock cèltic i els clàssics de Dubliners en clau de folk en estat pur, així que la diversió cèltica està ben assegurada.

Com us dèiem abans, no tenim cap enregistrament disponible de Pocos, la banda irlandesa catalana que obrirà la 6a edició de Festival Més el divendres 11 de setembre a les 21 hores en el Centre Cultural Can Balmes de Palautordera. Així que la música que acabem d'escoltar, un tema deliciós anomenat Hora Buldumea, és obra de la banda que encetarà la sessió de 3 concerts més DJ del dissabte 12. A Bratia els vam descobrir en directe fa poc més d'un any i són per a nosaltres una de les formacions més autèntiques i engrescadores del panorama d'aromes balcànics que trobem a Catalunya avui en dia. La riquesa musical dels Balcans i l'energia i l'elegància del jazz manouche crea una proposta única i inconfusible. A Bratia trobem 4 músics de l'emblemàtica banda Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, guiats per la necessitat d'explorar un món musical encara per descobrir i que uneixen les forces amb un artista bregat en el llegat de Django Reinhardt. El tarragoní Pere Nolàs Turú al violí, el franco-canadenc Víctor Paradís a la guitarra manouche solista, el francès Julien Chanal a la guitarra manouche rítmica, el serbi Ivan Kovacevic al contrabaix i liderant el projecte, i el grec Stelios Togias amb percussions, han plasmat la trepidant unió entre l'infinit univers sonor dels països balcànics i l'energia, sobrietat i precisió de jazz manouche en el seu primer àlbum, Balkan Pomp Ignition, un títol que ja s'ha convertit en el lema de la banda. Anem amb altres 4 joies dels cosmopolites Bratia: Krivo Horo, Bratsko Horo, Susurro Kocek i Rue Poissonnière.

està ple de versos que ben segur ens ressonaran, ens emocionaran i ens faran somriure. Terrà entén la tradició com quelcom viu i en constant transformació. La seva proposta conjumina passat i present, on sintetitzadors, efectes de veu, loops i samplers dialoguen amb els sons més primitius, la veu i la percussió. Presentaran Nostre Gra, editat l'any passat pel segell Microscopi, el seu primer treball de llarga durada amb cançons que ens transportaran cap al passat amb una mirada cap al futur. Per anar fent boca, us mostrarem 5 joies dels sabrencs. Ja no en vols, pel camí de l'Ebre, Virgínia Imposta, en el Frente de Gandesa i La Clavellinera.

Mestra i sindicalista, per la terra va lluitar. Miliciana convençuda, del bàndol republicà. Mestra i sindicalista, per la terra va lluitar.

Entre les tres bandes que tindrem al festival més el dia 12 de setembre i quan acabi l'última, que us presentarem a continuació, hi haurà la música seleccionada per DJ Pure, l'alter ego d'un servidor, disposat a fer moure la carcanada a l'assistència. Amb la tercera proposta que tindrem aquell dia, continuarem en clau de folk fusionat amb electrònica gràcies a una formació procedent de Valladolid que ho està petant per tota la geografia ibèrica i que, si no anem errats, serà la primera vegada que aterrin en terres catalanes. De la Meseta cercen posar en valor la música tradicional castellana i lleonesa a partir de cobles, ritmes i balls que conformen el repertori popular que ha arribat fins als nostres dies a través de cançoners, treballs de camp i enregistraments diversos. De la Meseta defineixen el seu treball com folclorisme urbà. Panderetes, percussions i sintetitzadors són la base per a la reivindicació de la cultura popular. La pista de ball, la plaça, el club, el festival o la rave. Abraçant i ajudant-se dels ritmes i els gèneres musicals urbans actuals, Lucía López amb camp, percussions i ball, Laura Silva amb percussions i Santi Sierra, DJ, pandereta i cors, es presenten com una píndola contra el desarrelament que tant ens preocupa a la societat actual, reconnectant-nos amb les arrels i amb l'orgull per la pròpia cultura, en el seu cas, la de Castella i Lleó. Recordeu, teniu una cita amb Festival Més, petit gran festival de músiques del món del Baix Montseny, divendres 11 i dissabte 12 de setembre al Centre Cultural Can Balmes de Santa Maria de Palautordera. Entrades anticipades a la venda per Entràpolis a preus molt populars. Us deixem una estona amb 5 perles de El baile por ver amores, dels fabulosos de la Meseta. 3 coples per decir adiós, Pandereterita, Ai sí, Jota de la Narcisa i Rondadora.

Un cop desgranada la programació de la 6a edició de Festival Més, Festival de Músiques del Món, del qual som part productora i direcció artística, anirem fins al final d'aquesta quarta i última edició estiuenca de Més Enllà, amb quatre presentacions d'àlbums, amb els quals mantindrem una línia de sons mediterranis. Anirem primer al Regne Unit, amb Yaigara, una obra del projecte Sosjet 25, format per l'artista nascuda a Istanbul, Mer Verdem, el productor i compositor establert a Suffolk, Paul Elliott, i l'escriptor i arranjador establert a Brighton, Glenn Fallows. Un trio format per la curiositat compartida, l'humor i un amor per la narració que es mou amb fluïdesa entre idiomes, imatges i experiències viscudes. Prenent com a referència tradicional la música popular turca, un cop més passada pels sedars dels sons psicodèlics d'ascendència funk, Sosjet 25 ens convida a anar amb Yaigara, el seu debut discogràfic, a un viatge fabulós entre l'antic i el modern, amb peces sensacionals com les tres que hem escollit per compartir amb vosaltres, Bilmeze, Bir Anda i Hayal.

Seguirem en clau d'avantguarda en l'espai dels sons mediterranis amb Tradisco, el nou àlbum d'Electro Mas Caribiri, el projecte en moda DJ del nostre bon amic Claudio Cavallo Gagnotti, músic, productor i director artístic italià d'origen romaní i salentí, nascut a la regió de la Pulla i fundador l'any 1998 de Mas Caribiri, màxims exponents dels sons contemporanis del sud de la península itàlica i creadors del concepte Trad Innovazione. Tradisco és el segon treball discogràfic d'Electro Mas Caribiri, el projecte amb el qual Claudio Cavallo mostra la seva vessant més innovadora, anant uns passos més enllà del que ja sol fer amb la seva fantàstica banda, remenant amb gosadia el folklore del Salento i d'altres contrades mediterrànies fusionat amb sons electrònics. Amb l'escolta de la música disco dels anys 70 i 80 del segle passat, Claudio va veure un territori sonor nou per explorar, especialment si aquest se centrava en les percussions tradicionals de la seva terra, però també d'altres regions italianes i de l'Orient Mitjà. Els resultats són peces ideals per al ball i el trànsit, hipnòtiques i estupendes com les quatre que m'he escollit avui. Us deixem uns minuts amb Tradisco, el nou disc d'Electro Mas Caribiri, Cairo, Ieu, Babidi i Oriamu Pisulina Zumpachiriku.

ens trobem ben a gust en territoris musicals itàlics i com que tenim a la nostra discoteca algunes edicions discogràfiques del País Transalpí pendents de mostrar-vos, aprofitarem avui per rematar l'última edició estiuenca amb altres dues propostes que ens han arribat des d'allà en els darrers mesos. Entre les regions de la Campània i el Laci, als vessants de l'antic volcà Roca Montfina, s'estén un paisatge on encara perduren rastres d'un món més antic. Coneguda com la Toràclea, aquesta xarxa de petits llogarets rurals ha conservat una rica tradició en què el cant acompanyava tots els aspectes de la vida, treballs agrícoles, celebracions, devoció religiosa, naixements i els ritmes quotidians d'una comunitat agrícola envoltada d'oliveres i boscos de castanyers. Aquesta és la font d'inspiració que ha donat vida a Bocci de la Toràclea, un àlbum fenomenal de Fico Freixe, el duet nascut a principis d'aquest segle i format per Maures Chiulo i Immaculat Argento, músiques que s'han dedicat a una extensa investigació de camp, buscant les últimes dones garants que encara portaven aquest repertori atàvic a la memòria i traslladant-lo amb molta fidelitat als formats i recursos sonors dels nostres dies. Folk en estat pur. Això és el que conté Bocci de la Toràclea, el nou disc de les Bregades Fico Freixe, del qual escoltarem sense pausa 5 joies consecutives: Ballarella, Carminella, Patipaglia, Vendemia i Simonaco.

Arriba el moment d'acomiadar aquesta edició de Messenger, última de les quatre estiuenques que han fet d'enllaç entre la passada temporada i la que començarà la setmana vinent i que serà ja la 24ena d'aquest humil espai radiofònic. Conclourem el viatge amb la presentació d'una meravella anomenada Irundini, nova obra discogràfica d'un duet italià format per dos músics que, malgrat ser encara joves, ja es compten entre els grans de les músiques del país transalpí, la cantant Iram Salzano i el virtuós de la guitarra batente Marcello De Carolis. A tots dos ja els coneixien per treballs propis o amb d'altres artistes, però Irundini és el primer que ens cau a les mans d'Iram Salzano i Marcello De Carolis com a duet. El fonament de l'àlbum és el so tradicional, però Salzano i De Carolis no es conformen amb l'afany de preservació. Més aviat van un pas més enllà per posar en moviment aquestes tradicions sonores i contribuir així a la necessària evolució que els farà sobreviure. Us direm adeu per avui amb 5 composicions ben brillants de Irundini, el nou disc d'Iram Salzano i Marcello De Carolis. Malandrina, Irundini, Lucana, Te Pertiene i, si queda temps, Sona Guitarra. Som sempre a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Els animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: I'm tired. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.